0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Memòria amb un home que s'ha destacat en el món econòmic i en la mobilització social en defensa del país. Jean-Jacques Planas, president de la Federació del Batiment del Llenguadoc i Rosselló, també va ser president del col·lectiu No a la TACT. Una missió enregistrada amb Jean-Jacques Planas l'octubre del 2018.
2: Ja hem parlat de l'empresa. Va començar treballant als 16 anys com a aprenent a l'empresa del pare i després, per causa de la malaltia del pare, va haver de dirigir l'empresa. Primers anys pas fàcils, després la cosa va anar millor. I un dia del 2001, Jean-Jacques Planas arriba al projecte d'instal·lar grans torres elèctriques pel vostre Vallespir.
3: Sí.
2: Començarà una de les grans mobilitzacions d'aquest país per impedir aquest projecte. Recordaré les dates més importants. 15 de març del 2002, els elegits de 35 comunes es reuneixen a Vilamulaca i decideixen oposar-se a aquest projecte. El 3 d'octubre del 2002, diverses associacions creen el col·lectiu No a la THT. El 31 de maig del 2003, 10.000 persones es manifesten a Perpinyà. 31 de gener 2004, 6.000 persones a Perpinyà. 12 d'agost del 2004, 14 batlles del Vallespir signen el jurament de Montferrer, es comprometen a no negociar individualment amb RTE, l'empresa que gestiona el transport d'electricitat a França. Setembre 2004, 4.000 persones a Ceret. 2005, 5.000 persones al Portús. 1 de març 2008, 15.000 persones a Perpinyà. Tot això ho teniu al cap, eh?
3: Sí. Me'n recordo com si era ahir, eh?
2: Fins que el 2008 el mediador europeu, Mario Monti, anuncia el soterrament de la línia.
3: Sí.
2: En quin moment entreu en aquesta mobilització i per què?
3: Vaig anar, el primer contacte que vaig tenir amb el No a l'Amat va ser la primera manifestació de Perpinyà, on hi vaig anar perquè l'idea de torres que traversaven el Rosselló m'anava pas bé, tampoc. Doncs aquí va ser, vaig pas entrar en aquesta època en el col·lectiu, però vaig anar en aquesta primera manifestació. Hem pres el senyor diputat Sicre va atrapar a Madrid dins d'un calai, ens va dir que va atrapar dins d'un calai un projecte que passava de RTE i d'Endesa que passava pel Vallespir, que muntava Montferrer i que anava doncs, a travessar i baixava sus de Massanet de Cabrens i doncs que ens fotia totalment l'idea que ens fem del Vallespir, que és un indret turístic, un indret natural, ens fotia tot això al llam i doncs era pas possible. Doncs el senyor Cicle ens va reunir a Montferrer, la gent de Courseby, la gent d'Altec, la gent de Montferrer, tot el Vallespir, i ens va dir doncs, que ell faria el que nosaltres exprimiríem.
1: Jean-Jacques Planas en una emissió enregistrada l'octubre del 2018.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
4: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, Enllaç 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Molí

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Un embossament d'aire fred està situat al golf de Gascunya i s'acostant resultarà una situació inestable. Avui al matí comença amb un sol serrer, però tot i així, amb el pas de les hores, quan ens apropem al migdia, començaran a entrar nuvolades per l'oest que es desplaçaran cap a l'est. Tot i així, malgrat un vent de llevant. I és possible que uns ruixats descarreguin precipitacions d'intensitat variables, però que poden ser fortes localment i esporàdicament. Les temperatures màximes d'avui: 24 a Puigbaladó i 22 a Font-romeu, on arriba la Vuelta Ciclista, i és possible que arribin dutxats. 28 a Toès, 31 als Masos, Mias i Tui, 29 a la Porta dels Països Catalans i a Calleura, 31 a Palaldà i 27 a Serrallonga. Avui és Sant Bartomeu, una dita que podria ser encertada, per Sant Bartomeu, tronades arreu. El 24 d'agost de 1997 mor el pianista de jazz Tete Montoliu.
7: Ràdio Arrels, el volum 88.2.
4: Ràdio Arrels, 100% en català.

va seguint la pista, sents un soroll rar, és l'anestesista que et porta cap al far. Dalt de la muntanya,

0: petites veus d'Arrels.
1: Em dic Líria, tinc 10 anys. M'agrada l'estiu perquè puc anar a la piscina i marxaré a viatjar a Japó.

0: pots fer arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Españoles todos, ya está a la venta.

0: imaginas? Esquiando en agosto aquí, en Oropesa y Cabanes.
1: ¿Qué dices?
0: Lo que oyes.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Montescot, 95.
4: Jo que no sé fer una truita, ni un pastís ni uns canelons. Per un noi així em faria sa majestat dels fogons. Cuinaria tot el dia, olles plenes d'il·lusions. I mai no ens atiparíem de menjar entre passions. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres.

set hores de sol aquí per ara. A l'hivern quan són les 9 són les 8 hores de sol aquí.

pense que sóc un desfici enamorat.

són les 8 hores de sol aquí per ara. Per a que tu pugues ser tu, jo no he deixat de ser jo.

són les 7 hores de sol. Aquí, per ara, a l'hivern quan són les 9, són les 8 hores de sol.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins de

0: comença una nova setmana. Continua aquest estiu l'Hora Fresca amb Ràdio Arrels. Avui estem junts fins a les 9 i comencem parlant del temps, la previsió meteorològica del temps que ha de fer aquest dilluns 24 d'agost amb l'Enric Balaguer. Ràdio Arrels, bon dia.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Un embossament d'aire fred està situat al golf de Gascogne i s'acostant resultarà una situació inestable. Avui al matí comença amb un sol serè, però tot i així, amb el pas de les hores, quan ens apropem al migdia, començaran a entrar nuvolades per l'oest que es desplaçaran cap a l'est. Tot i així, malgrat un vent de llevant. I és possible que uns ruixats descarreguin precipitacions d'intensitat variables, però que poden ser fortes localment i esporàdicament. Les temperatures màximes d'avui: 24 a Puigbalador i 22 a Font-Romeu, on arriba la Volta Ciclista, i és possible que arribin dutxats. 28 a Toès, 31 als Masos, Mias i Tui, 29 a la Porta dels Països Catalans i a Caiura, 31 a Palaldà i 27 a Serrallonga. Avui és Sant Bartomeu, una dita que podria ser encertada, per Sant Bartomeu, tronades arreu. El 24 d'agost de 1997 mor el pianista de jazz Tete Montoliu.
0: Gràcies, Enric, per aquesta previsió. Comença, doncs, l'hora fresca d'aquest dilluns 24 d'agost. El programa en detall d'aquí a les 9. Per començar, un balanç de la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu amb un reportatge realitzat a Prada de Conflent per l'Enric Balaguer. Com al llarg d'aquest estiu també parlarem de medi ambient amb la crònica CO2, la crònica del planeta, descobrirem que la incineradora de Calça és la més gran emissora de CO2 a Catalunya Nord. Igualment, com cada dia de l'estiu i cada dia de l'any, les efemèrides d'Enderrock que ens presenta la Laura Bertran ens explicarà que un 24 d'agost del 1963 Josep Maria Espinàs va guanyar el primer premi al millor disc en català. I acabarem la primera hora amb l'Un domini mancant que ens proposa Miquel Martínez Vila. Ha demanat al professor Joan Peitaví a qui dedicaria un carrer d'un poble de Catalunya Nord. Catalunya Nord present ben segur al llarg d'aquesta hora fresca a Ràdio Arrels, la veu de Catalunya Nord. A la segona hora, la sèrie de l'Enric Balaguer, Pau Casals, Una vida per la música i per la pau. Avui descobrirem com va començar l'exili de Pau Casals a Catalunya Nord. I continuarem al Conflent, Vilatges del Conflent, la sèrie que ens proposa l'Enric aquesta setmana. Descobrim Marqueixanes amb Lucien Bayet. I finalment veurem que Catalunya Nord avui veurà passar la Vuelta Ciclista Espanyola de Salses fins a Font-Romeu. Sol Alonso, de l'Oficina de Turisme de Font-Romeu, explicarà què hi ha previst al llarg d'aquesta jornada, tot i esperant l'arribada dels corredors. Tot això és des d'ara fins a les 9 a Ràdio Arrels. Aquesta és l'hora fresca. Us desitgem un molt bon dia a l'escolta dels programes de Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Els fidels auditors de Ràdio Arrels ja ho sabeu, la setmana passada hi havia la Universitat Catalana d'Estiu, 58a edició de la UCE a Prada de Conflent, i si ho sabeu és perquè al llarg de la setmana us hem ofert reportatges, entrevistes i tota una sèrie de continguts realitzats des del Liceu Renouvier de Prada. Ahir es va acabar oficialment aquesta 58a edició. És el moment de fer-ne el balanç. Reportatge Enric Balaguer.
1: Ràdio Arrels, Alenya, 95.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Jordi Casasses, rector de la Universitat Catalana d'Estiu. Parlem de xifres primer. Què podem dir al nivell de xifres de la Universitat Catalana d'Estiu 2026?
4: Doncs jo penso que un èxit d'assistència, amb un total de 1.072 persones, alumnes, professors, això inclou organització, alumnes, professors, organització, especialistes, periodistes, jornades, etc. 1.072 persones. I després tenim un 80%, com sempre acostuma a passar, del Principat, de la Catalunya del Nord, un no arriba al 5%, i el 6% i us caig per les Illes i el País Valencià. I després altres un 2%. O sigui, un repartiment habitual, podríem dir, en els darrers temps, quan s'ha fet difícil institucionalment i econòmicament l'avinguda de País Valencià a Illes, però per altra banda, doncs bé, una estada bé. I sobretot, jo el que he notat ha sigut una presència massiva en els actes, una presència massiva en els cursos i una presència massiva al menjador, on la gent diu, en termes generals, que està més contenta amb el menjar que altres anys.
3: L'amfiteatre era ple gairebé a cada acte, no?
4: Pràcticament a cada acte ha estat ple. Ple i, a més, seguit amb gran atenció i, amb entusiasme col·laboratiu.
3: Les xifres són baixes encara per Catalunya Nord. És que hi hauria una solució, unes accions per intentar que pugin encara una mica?
4: A veure, l'assistència de Catalunya Nord, curiosament, sempre ha sigut una mica baixa. Ara el que s'han fet cursos específics de Catalunya Nord, nosaltres, en principi, bueno, aquesta gent de Catalunya Nord, en principi, no es queda a dormir, imagino, perquè se'n pot anar a casa. Perquè el nostre problema, en termes generals, és d'espai. Tenim problemes d'espai. El del Liceu és un espai que s'ha anat acotant cada vegada més a la baixa i, per tant, per més propaganda que fem, no podríem acollir a les persones, i és un problema.
3: És difícil de destacar els actes, perquè hi ha hagut actes molt importants, però potser ha començat molt fort, potser amb el discurs de la batllessa de Prada, que potser no s'esperava algunes persones.
4: La veritat és que ningú s'ho esperava, em sembla, a mi, i el discurs llegit en català i amb un contingut reivindicatiu, amb un contingut beligerant i amb un contingut entusiasta de la, podríem dir, comunió amb els objectius de la Universitat Catalana d'Estiu. Per tant, en aquest sentit, va començar realment fort.
3: Altre acte potser que se podria destacar, ja ho sé que és complicat, Jordi Casasses, de destacar un acte.
4: És complicat, però bueno, n'hi ha hagut de tot tipus, eh? Hi ha hagut el de l'informe Fènix, hi ha hagut actes de col·laboració amb fundacions, l'avinguda de la presidenta Laura Borràs, que va tenir un èxit també de públic, i la premsa heu ajudat molt en aquest sentit, i jo estic content, us hi vaig dir en els teus companys ahir, que es havia de fer així, i que també es mirés de fer amb el possible cunyes sobre els continguts de les classes, dels cursos, perquè realment han sigut importants, el de dret ha sigut important i ho està siguent, el d'història sempre en presència numerosa, i en aquest cas des de fa, jo penso, 3 anys, amb la presència d'Oriol Junqueras fent una de les lliçons, amb l'èxit sempre en aquest sentit, de tots, vaja, els cursos de les ciències de la salut, també importants, amb la commemoració del diari, del diccionari mèdic català, que va tenir un origen a Prada fa 50 anys, i per tant doncs anem generant coneixement i anem generant consciència de països catalans.
3: Si no parlem de la calor, parlem dels diners, finalment respirem millor?
4: Ara respirem, millor no, respirem, i esperem seguir respirant sense assistència, sense respiració assistida, perquè em sembla a mi que la labor que fa aquesta entitat després de 58 anys és important, perquè no hi ha altra entitat de pensament crític, de pensament de consolidació d'identitat, de consciència de països catalans com la nostra universitat. I això fa una funció important any rere any, perquè una entitat arribi a 58 edicions vol dir que compleix una missió important, omple un buit en la nostra convivència catalana.
3: Doncs moltes gràcies i visca la 59a Universitat Catalana d'Estiu.
4: Això mateix, que hi visqui i que existeixi.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les 7 i gairebé 20 minuts en aquest matí de dilluns 24 d'agost. És l'hora fresca que esteu escoltant com cada dia de dilluns a divendres fins a les 9. L'hora fresca que amanim sempre amb la música era La vie, c'est pas du cinéma, de David Quilembé, i ara escoltarem La fúmiga, fotosíntesi. Just després parlarem justament de medi ambient per descobrir quina és l'empresa la més emissora de CO2 a Catalunya Nord. Serà la crònica CO2, la crònica del planeta de Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: La incineradora de Calça, única gran emissió industrial de CO2 a Catalunya Nord. Bon dia. A l'estat francès, 191 instal·lacions industrials declaren les seves emissions de diòxid de carboni en el marc de dues directives europees, representant aproximadament el 26% de les emissions de l'estat. Entre aquestes, 9 superen el milió de tones emeses el 2023, acumulant el 29% del total de les instal·lacions declarants. Les dues primeres són situades a Dunkerque i a Marsella, són les fàbriques de fabricació d'acer ArcelorMittal, amb 5,33 i 5,31 milions de tones de CO2 respectivament. El sector de l'energia és responsable per si sol del 37% de les emissions de CO2, amb 27 milions de tones emeses el 2023, seguit pels sectors de la metal·lurgia i la indústria minera. Malgrat una baixa marcada el 2023, les emissions de CO2 de la indústria només han disminuït un 1,4% el 2024, principalment a causa de la caiguda de la producció i no gràcies a transformacions estructurals dels processos industrials. El Réseau Action Climat subratlla que la combustió industrial de matèries fòssils, necessària per assolir temperatures molt elevades i alimentar reaccions químiques, és l'origen essencial d'aquestes emissions. Els projectes de descarbonització pateixen dificultats per desenvolupar-se més enllà de l'eficiència energètica, ràpidament rendible, mentre l'entorn polític actual a la Unió Europea i a l'Estat francès no afavoreix el desplegament de projectes suplementaris d'aquí al 2030. A Catalunya Nord només hi ha un lloc que figura en aquesta llista d'instal·lacions declarants, és la incineradora de Calça.
3: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Eren les oques grasses cantant elefants i ara són les 7:30, el temps amb l'Enric Balaguer.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Un embossament d'aire fred està situat al golf de Gascunya i s'acostant resultarà una situació inestable. Avui al matí comença amb un sol serrer, però tot i així, amb el pas de les hores, quan ens apropem al migdia, començaran a entrar nuvolades per l'oest que es desplaçaran cap a l'est. Tot i així, malgrat un vent de llevant. I és possible que uns ruixats descarreguin precipitacions d'intensitat variables, però que poden ser fortes localment i esporàdicament. Les temperatures màximes d'avui: 24 a Puigbaladó i 22 a Font-romeu, on arriba la Volta Ciclista, i és possible que arribin dutxats. 28 a Toès, 31 als Masos, Mias i Tui, 29 a la Porta dels Països Catalans i a Calleura, 31 a Palaldà i 27 a Serrallonga. Avui és Sant Bartomeu, una dita que podria ser encertada, per Sant Bartomeu, tronades arreu. El 24 d'agost de 1997 mor el pianista de jazz Tete Montoliu.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
0: Esteu escoltant l'hora fresca. Som el dilluns 24 d'agost. Estem junts fins a les 9 amb la música, entre altres, fins a les 8, les efemèrides d'Enderrock que ens presenta cada dia de l'any la Laura Bertran. Sabrem què va passar un 24 d'agost del 1963. Serà d'aquí a pocs minuts que tindrem la resposta. I l'Undomínia Mancant és aquesta emissió de Miquel Martínez Vila, aquesta crònica, on en Miquel demana a persones nord-catalans doncs, a qui dedicarien un carrer a Catalunya Nord. Descobrirem abans de les 8 a qui donaria un carrer el professor, l'historiador, Joan Peitaví.

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 24 d'agost del 1963 s'atorga el primer premi al millor disc en català. Aquest primer guardó va ser per al Josep Maria Espinàs amb l'àlbum Canta Brassens, publicat per Edixa. A la cerimònia de lliurament que es va fer a l'Ametlla del Vallès hi van actuar també Pi de la Serra, Maria Cinta, Núria Feliu, el grup Quatre Gats, Josep Maria Flotats i Jordi Barra. De fet, aquesta va ser la seva primera aparició pública a Catalunya Sud. Escoltem ara un dels temes d'aquest primer premi del disc en català, Canta Brassens, unes cançons del Georges Brassens adaptades en català amb la veu del Josep Maria Espinàs, en aquest cas, La Pregària.

0: Era La pregària, una cançó de Georges Brassens, interpretada i adaptada en català per Josep Maria Espinàs.
1: Les efemèrides musicals d'Enderrock, presentades per la Laura Bertran. Josep Maria Espinàs, doncs, que el 1963, un 24 d'agost, va guanyar el primer premi al millor disc en català.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: 7 i 43 minuts, sempre escoltant Radio Arrels, l'hora fresca, amb la música, tota la música. Era Olivia Ruiz, l'occitana Olivia Ruiz, cantant El Panique, i ara en català, Pony Pissador, la confraria del Menhir.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Udonímia Mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels, el Joan Paitaví, bon dia.
3: Bon dia.
2: I t'hem demanat que ens triïs alguna persona que hauria de tenir algun nom de carrer a Catalunya Nord i que no el té. I ens has triat una persona que crec que serà desconeguda per molta gent, però d'una família històrica dels territoris de parla catalana. I aquest que ens has triat és César Borja. Qui va ser aquest, home?
3: Sí, és una mica per portar la polèmica, evidentment. Molta gent coneix la família Borja, molta gent coneix aquesta família valenciana d'origen de Xàtiva, que és coneguda arreu del món amb el seu nom italià, perquè va assolir el papat, diguéssim, a finals del segle, a mitjan segle XVI i després final del segle XVI, amb el pap Calixt, després el seu nebot, una endogàmia papal aquí una mica estranya,
2: que no era, conegut, que no era estranya aquesta endogàmia.
3: Això, no. I que és l'Alexandre VI, en Roderic Borja, que ja era gairebé, ha passat més temps més a Itàlia, i en aquell moment que feia molt, molt de temps que no hi havia pas hagut un papa que no fos pas italià, i que els italians, la llegenda diu que van dir la chiesa in mani dei catalani, l'església en mans de catalans, això era el final de l'església. Clar que era un període molt tèrbol, de moltes guerres en aquell moment, tant a Itàlia com a la resta d'Europa, i en particular l'Europa mediterrània. I evidentment jo penso en aquesta família perquè és internacionalment coneguda, malament coneguda, perquè de fet són tota una sèrie de perjudicis, quan de fet se sap perfectament que tothom actuava de la mateixa manera que el papa Alexandre VI o el seu fill en César Borja, perquè també és d'ell del qual vull parlar, o de la germana molt coneguda, la Lucrècia Borja, que va ser una gran dona política. Potser en aquests moments que estem recuperant moltes coses del paper de les dones en la història, és un bon moment per recuperar el personatge de Lucrècia Borja, que va ser una gran política de la Itàlia central d'aquella època, en un moment en què els homes evidentment ho arrasaven tot i ho dominaven tot, i encara existeix avui, doncs t'imagines en aquella època. Però jo voldria insistir que gairebé a la Catalunya Nord tenim un Borja nostre, que és en César Borja. César Borja és el fill del papa Alexandre VI i de la seva mistançada, perquè evidentment no era pas casat, era el papa, la Vanozza Catanei, i en César Borja va ser bisbe d'Elna, que vol dir Elna Perpinyà, però en aquell moment el bisbat és Elna, encara avui és Elna Perpinyà, però en aquell moment és bisbat d'Elna. I en César Borja és anomenat, evidentment, bisbe d'Elna per una qüestió de renda, però què hi fa el fill del papa bisbe d'Elna? I abat de Cuixà, si em recordi ben bé, doncs fins tot per cobrar, evidentment, per cobrar. Però no és pas qualsevol indret. Ens trobem a finals del segle XVI, en un moment de gran enfrontament entre les potències europees d'un costat nostre, els Àustries, i al costat més al nord, podríem dir, el rei de França, evidentment, i doncs el bisbat d'Elna és un bisbat estratègic. I és un bisbat estratègic de cara en un sud francès, sud del regne de França, que és protestant i huguenot. I aquí estem a la Catalunya més catòlica que hi pugui haver. Vull dir, mai hem tingut protestants aquí, vull dir, han arribat molt més tard i això. Tot i que s'hi venien a refugiar. I doncs en César Borja se'l col·loca aquí també per un paper polític. Però en César Borja el podríem reivindicar, per què no? És un tio molt conegut. I sobretot ho és perquè és el model del polític italià que va generar el príncep de Machiavelli, de Nicola Machiavelli, i que és l'arquetipus de molts polítics que hi ha hagut a continuació, perquè encara se sap el funcionament maquiavèlic de la política. Vull dir, som l'any 2025, déu-n'hi-do els funcionaments maquiavèlics que hi ha en referència en aquell condottiere italià d'aquella època, que va tenir una vida molt breu però tan intensa, que se'l coneix més per mal que per bé. La gent que pugui ser interessada, que llegeixi la novel·la que, que li va dedicar, per exemple, en Vázquez Montalbán, que es diu O César o Res, és una mena de biografia novel·lada, que si no voleu pas llegir una biografia històrica o El príncep de Maquiavel, jo us aconsello de llegir-la perquè passareu un bon moment. Ara, amb veritats i mentides, evidentment, però cap personatge de la història no és tot blanc o tot negre, com qualsevol de nosaltres.
2: Tot i això, César Borja, que va ser nomenat bisbe d'Elna sent el fill del papa, que ja és un concepte, vivia a Elna o era d'aquests bisbes, diguem, que s'ho miraven des de Roma?
3: Això, jo optaria per la... No pas que optaria, és que se sap. La gent té dubtes de si va venir. No va venir. Vull dir, ja com... No diré pas que som en una època en què hi ha absentisme a l'Assemblea o a les Corts o al Parlament, però és veritat que en aquell moment, malgrat que hi hagi una vida molt moguda de la gent, vull dir, van i venen, vull dir, com és que no hi ha pas el Ryanair o no hi ha pas el, no sé, o l'avió o el ferri, o no, la gent es movia igualment, vull dir, no, amb una altra tecnologia, però es movia.
2: Si els vaixells anaven i venien, vull dir que...
3: Però clar que no ve pas aquí durant els 3 anys, 1595, si me recordo ben bé, 1598, després evidentment se'l posa a Roma, se'l fa amb tota una sèrie de càrrecs polítics i polítics religiosos, perquè ell refusa de tenir aquesta vida, diguem, de clergue, d'eclesiàstic, perquè és una vida eclesiàstic, si ets bisbe, i ell, escolta, té altres necessitats, té altres ambicions... I segueix, i a més la mort del seu germà l'ajuda a agafar més protagonisme. Pels 10 anys, al cap de 10 anys ja serà mort, i els Borja passaran a la història, ell, son pare, sa germana, el seu oncle, tal i qual, i deixen una petjada, una traça, un extraordinària a la història. Extraordinària en el sentit profund de la paraula, és a dir, que tu trobes amb moltes coses canviades en les eglésies, moltes coses que són també la violència i la brutalitat polítiques d'aquella època, i després el fast i les enormitats d'aquell final del Renaixement i gairebé d'un començament de barroc, encara que no diu pas encara el seu nom.
2: Doncs aquest era César Borja, que de fet, tenint en compte els precedents, doncs, que el seu pare era papa de Roma i els tiet del seu pare també ho havia sigut, tampoc era descartable, diguem, que pogués...
3: Correcte, però ell... va morir abans. I evidentment que se'l podria veure com el dolent de la pel·lícula per moltes coses, la història. Però quants dolents de pel·lícules tenen noms de carrers a dia d'avui?
2: Doncs queda clar que la defensa d'aquest dolent de la pel·lícula, però dolent una mica...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu.

0: Esteu escoltant l'Hora Fresca, esteu escoltant Ràdio Arrels i ara és el moment de la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Un embossament d'aire fred està situat al Golf de Gascunya i s'acostant resultarà una situació inestable. Avui al matí comença amb un sol serrer, però tot i així, amb el pas de les hores, quan ens apropem al migdia, començaran a entrar nuvolades per l'oest que es desplaçaran cap a l'est. Tot i així, malgrat un vent de llevant. I és possible que uns ruixats descarreguin precipitacions d'intensitat variables, però que poden ser fortes localment i esporàdicament. Les temperatures màximes d'avui: 24 a Puigbalador i 22 a Font Romeu, on arriba la Volta Ciclista i és possible que arribin dutxats. 28 a Toès, 31 als Masos, Mias i Tui, 29 a la Porta dels Països Catalans i a Calleura, 31 a Palaldà i 27 a Serrallonga. Avui és Sant Bartomeu, una dita que podria ser encertada, per Sant Bartomeu, tronades arreu. El 24 d'agost de 1997 mor el pianista de jazz Tete Montoliu.
0: L'Enric Balaguer per la previsió del temps, cada matí a Ràdio Arrels fins a les 11. I l'Enric ens acompanyarà en aquesta hora fresca d'aquí a les 9. En uns petits minuts serà amb la sèrie Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer i els seus convidats, avui en Ramon Gual, ens parlaran, ens explicaran com va començar l'exili nord-català de Pau Casals a Prada de Conflent. A les 8:30 serà de nou la previsió meteorològica i després un vilatge de Conflent, Marqueixanes, aquesta setmana una passejada per Marqueixanes en companyia d'en Lucien Bayette. També acabarem l'hora sempre amb l'Enric parlant de la Vuelta ciclista, que avui està a Catalunya Nord, travessarà totalment Catalunya Nord, de Salses fins a Font Romeu, i l'Enric ha demanat a l'oficina de turisme de Font Romeu què han previst per acollir la Vuelta. Veurem que hi ha una sèrie d'animacions al voltant del ciclisme durant tota la jornada a Font Romeu. I ja ho sabeu tot del programa d'aquesta hora fresca i també sabeu que tot això ho amanim, ho acompanyem cada dia amb la música, amb tota la música, la bona música a Ràdio Arrels. Som avui el dilluns 24 d'agost. Bon dia.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
2: Ramon Bal.
1: Enric Balaguer. Continuem la nostra sèrie amb el Pau Casals, la vida de Pau Casals, i avui parlem especialment de l'exili de Pau Casals amb algú que el coneix bé, aquest exili, que fins i tot l'ha viscut, és en Ramon Gual. Ramon Gual, bon dia.
2: Sí, bon dia.
1: Ramon, com comença l'exili de Pau Casals a Prada? Fem un petit retorn enrere. Comença la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment, la vida de Casal és de bé una mica complicada.
2: Sí, la guerra durarà 3 anys, del 36 al 39. Però hi va haver, de bon principi, gent que van ser més exposades i amenaçades que d'altres. I Casals era una d'aquestes persones. Per tant, en un moment donat, abans del final de la guerra, ja van aconsellar certes persones del seu entorn de què se n'anés, de què marxés. I li proposaven, sobretot, de marxar a Amèrica del Sud. Li proposaven de marxar a Amèrica del Sud, on molts països el volien acollir, això. Però ell no va voler marxar. No va voler marxar i va venir una primera vegada a l'exili a Prada abans del 39 per mirar una mica quina era la situació i per veure també gent que ell coneixia i que vivien ja a Prada per altres raons. I finalment no es va decidir a quedar-se i se'n va tornar al sud. Però després, quan la guerra es va anar endinsant cap a dintre, l'any 39, el mes de gener, febrer, març, que són els 3 mesos terribles de la fi de la guerra i de l'exili total i complet de la gent que tenen de fugir, Casals en aquell moment va pensar que era el moment de marxar. I quan va pensar que era el moment de marxar, va tornar a Prada. Va tornar a Prada perquè hi tenia ja amics que hi eren, i que era, perquè a Prada, cal explicar, potser, no sé,
1: sí, sí,
2: hi havia famílies que tenien un peu de cada costat. Hi havia famílies com, per exemple, la família Martí i Cros, que ell era de Prada i ella era de Barcelona, com la família de La Fabrega, com els Pams, com tota una sèrie de gent que tenien peu un costat i peu de l'altre. I la casualitat va ser que quan Casals va marxar a l'exili, amb tota la riuada de gent que van marxar a l'exili, ben entès, pel camí, es va trobar amb molta gent que el coneixien o que també ell coneixia. I una de les persones que va trobar era la família Arnau, que era diputat i que era cunyat d'una família que tenien casa a Prada. I com que no sabien on anar a parar parlant de Prada tot això, doncs amb aquesta família van venir, els hi va dir, l'Arnau els hi va dir: jo tinc les claus d'una casa a Prada del meu cunyat, si voleu, veniu.
1: També se diu que va anar a París en un primer temps i també es parla d'un que va intentar d'anar a les Amèriques.
2: Casals primerament va venir a Prada, després va provar de marxar a París, va provar de marxar a Montpellier i va provar d'anar a Mèxic, Amèrica del Sud. I quan van anar a prendre el vaixell per anar a Amèrica, els alemanys van endinsar el vaixell i doncs per tant se'n van tornar després, tornar cap a Prada.
1: I al final quan va arribar a Prada?
2: Llavors al final va arribar a Prada durant els mesos de març, abril del 39, I quan va arribar a Prada, va estar alguns dies a casa d'aquest amic que t'he dit, la família Arnau, que tenien les claus de la casa de Gelsen, perquè eren cunyats.
1: On es troba aquesta casa?
2: És la casa actual encara de Prada, de l'Ajuntament de Prada, on hi ha el pàrquing, és la casa de Gelsen, allà amb el carrer de l'hospital, allà. Uh-huh. Llavors, ell va anar allà i s'hi va estar 15 dies, 3 setmanes, quan va veure que la cosa s'embolicava, que no podia marxar, que Amèrica del Sud no hi podia anar, llavors es va decidir i va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada. Però va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada també perquè tenia tota una sèrie d'amics que l'atabalaven, que si podien fer alguna cosa per ells, perquè li seria llarg d'explicar, ningú tenia... Aviam, la gent que van passar a l'exili, hi ha algunes categories, és molt diversa la gent, però hi ha algunes categories. Hi ha la gent que tenen papers per passar, és a dir, passaport, papers en regla i que poden passar sense cap problema. Hi ha gent que no tenen papers. Els que no tenen papers els agafen i els tanquen en els camps de concentració d'Argelès, del Barcarès, allò on sigui. La gent que tenen papers passen la frontera i van allà on volen. D'aquesta categoria de gent que tenen papers hi ha dues categories: els que saben on anar i els que no saben on anar. I d'aquesta gent encara hi ha una altra categoria: qui té diners i qui no en té. En Casals resulta que era un dels únics que tenia diners, perquè en aquell moment en Casals ja pràcticament ha acabat la seva carrera d'artista, de músic. Per tant, té diners a França, té diners a Anglaterra, té diners a Suïssa, té diners una mica per tot arreu. Té pas aquest problema de diners, ell. Però té un, a part de tenir alguns diners, té una consciència. I llavors, en aquest moment, quan passa la frontera, hi ha molta gent que l'atabalen perquè, un, no tenen diners, encara que hagin tingut els papers per passar; dos, no saben on anar. Llavors va acollir al Gran Hotel de Prada tota una sèrie de gent que ell coneixia, que el coneixien però que ell també coneixia, i és així que va acollir la família Alavedra, en Francesc Pujols, en Josep Maria de Sagarra, en fi, vaig passar a fer la llista de tota la gent que va acollir, n'hi ha molts, Els uns s'hi quedaven una setmana, els altres s'hi quedaven 15 dies, els altres s'hi van quedar més d'un any, i els Alavedra s'hi van quedar 10 anys,
1: Amb la gent de l'Ajuntament de Prada o del festival s'havia fet un circuit de les cases, dels llocs que va ocupar Casal. Quin és cronològicament aquest circuit, podríem dir?
2: El que jo sé, només puc parlar del que jo sé. Quan va arribar, la primera casa va ser a casa dels de Gelsen, al carrer de l'hospital. D'aquí va provar de llogar un pis en la carretera general, però s'hi va estar poc temps, i d'aquí va anar al Gran Hotel. I és el Gran Hotel on es va quedar més temps, fins que després del Gran Hotel va anar a parar a la Vila Coleta. Però va anar a parar a la Vila Coleta al cap d'un temps ja, És a dir, en un moment on la majoria de la gent que ell havia acollit, excepte la família Alavedra, s'havien ja entornat. És a dir, Francesc Pujols va tornar al sud. Josep Maria de Sagarra va tornar al sud. Alexandre Plana va morir a Banyuls. Rafael Moragues se'n va anar a França endins. És a dir, que la gent van tenir després un camí, cada un va tenir el seu camí. Ell va quedar en aquell moment sol a l'hotel amb la família Alavedra. I és amb la família Alavedra que va llogar ell en Casals, perquè era ell que pagava, la Vila Coleta, i a la Vila Coleta els Alavedra s'estaven a baix i ells estaven al primer pis. I aquí, a la Vila Coleta, s'hi van estar fins que els Alavedra van marxar al sud. És a dir, quan en Franco va obrir la frontera, l'any 47, l'any 48 se'n van anar. I llavors, en aquell moment, en Casals i la seva companya, la senyora Capdevila, van anar a llogar la casa que actualment és el Museu Casals de la Música, és a dir, la consergeria de Can Troà, allà. Mm-hmm. Que és allà on van viure fins a l'any 55, que va morir la seva companya, la Francisca Capdevila. I llavors, en aquell moment, va arribar la Martita i se'n van anar un temps a viure a Molitx, als banys de Molitx, que els hi van oferir unes dones belgues que hi havia allà, els hi van oferir un pis a Molitx, s'hi va estar un temps, i després la Martí el va convèncer, per raons també que són llargues a explicar, que tenia de marxar i se'n van anar a Puerto Rico.
1: D'això en parlarem més endavant. Donc parlem d'aquesta casa que es troba a la cantonada del que és avui l'avinguda Pau Casals, és a dir, la ruta que puja a Codalet i a Sant Miquel de Cuixà, i també la ruta de Rià.
2: Primer la ruta de Rià,
1: la Vila Coleta,
2: i després la consergeria de
1: Can Troi, que avui han batejat aquesta casa Can dels Ocells, en homenatge a Pau Casals. Era la vuitena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Les 8:22 minuts hem escoltat Pirate Sound System, Rap Taplam. Esteu escoltant Radio Arrels, esteu seguint l'hora fresca. A les 8:30, amb la previsió del temps, ara la música fins a les 8:30.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Regi Arrels!
1: Ràdio Arrels.

0: 20-26 minuts amb Era Zero, Master Blaster. Somriem, somriurem, és el que ens demanen de fer, és el que ens canten Charango.
1: Ràdio Arrels.

0: Són les 8:30, la previsió del temps. Avui som el dilluns 24 d'agost, la previsió meteorològica amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Un embossament d'aire fred està situat al golf de Gascunya i s'acostant resultarà una situació inestable. Avui al matí comença amb un sol serrer, però tot i així, amb el pas de les hores, quan ens apropem al migdia, començaran a entrar nuvolades per l'oest que es desplaçaran cap a l'est. Tot i així, malgrat un vent de llevant. I és possible que uns ruixats descarreguin precipitacions d'intensitat variables, però que poden ser fortes localment i esporàdicament. Les temperatures màximes d'avui: 24 a Puigbalador i 22 a Font-Romeu, on arriba la Volta Ciclista, i és possible que arribin dutxats. 28 a Toès, 31 als Masos, Mias i Tui, 29 a la Porta dels Països Catalans i a Caiura, 31 a Palaldà i 27 a Serrallonga. Avui és Sant Bartomeu, una dita que podria ser encertada, per Sant Bartomeu, tronades arreu. El 24 d'agost de 1997 mor el pianista de jazz Tete Montoliu.
0: D'aquí uns instants retrobem l'Enric que en la seva sèrie Vilatges de Conflent aquesta setmana ens proposa de descobrir Marqueixanes amb el seu guia Lucien Bayet. I avui passem la Vuelta Ciclista Espanyola per Catalunya Nord en una etapa que va de Salses fins a Font-Romeu. A Salses, d'un banc, hi haurà una acollida de Catalunya Nord per la independència amb estelades i senyeres per recordar els corredors que són a Catalunya Nord. I a Font-Romeu, a l'oficina de turisme de Font-Romeu, rebrà els corredors pel final de l'etapa, però durant tota la jornada també proposa tota una sèrie d'animacions al voltant del ciclisme. Les presentarà Sol Alonso, de l'oficina de turisme de Font-Romeu, al micro d'Enric Balaguer. Serà un poc abans de les 9:00.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Marqueixanes. Avui per Vilatges de Conflent estem a Marqueixanes amb el senyor Lucien Valleta. Bon dia.
3: Bon dia, Eric, i bon dia a tots els auditors.
2: Primera cosa que hem fet i que fem és de sortir al balcó de la casa.
3: Sí, aquí som en una casa històrica perquè és ajuntada a la paret de la fortificació que ho ha fet desmolir en Pere III de Mallorca quan era en conflicte amb el seu mig germà i han pres que l'ha fet reconstruir per necessitat guerriera i de protecció.
2: I doncs aquí, del vostre balcó, de la muralla de Marqueixanes, se veu la vall i evidentment, la famosa ruta.
3: Sí, en aquesta casa se veu de fins a l'est, un poc cap a Rodès, fins a Prada, tot el vall. Aquesta ruta que venia d'Elna i que va cap a la Seu d'Urgell, que se deia la carretera del Conflent, la carretera de la muntanya o via confluentana.
2: Abans de tot, de parlar de la vall, parlem de la vostra casa.
3: Aquesta casa és una cosa històrica perquè s'ha fet a poc, que se juny a la muralla que havia fet per desfandre el vilatge. Jo he coneixit els meus avis que han vingut aquí i jo tinc el cor que és acruixat per l'història en aquesta casa. Aquest cor de Marqueixanes. Marqueixanes és un vilatge magnífic i no té una història molt important com pot tenir Cornellà de Conflent, que pot tenir Finestret, Joc, que pot tenir Eus, Callà i d'altres. Mais aquí és un lloc d'història enracinat dins de l'història de notre catalanitat. Perquè aquí, el nostre vilatge apartenia als monjos de Sant Martí del Canegó i de Sant Michel de Cuxa. I donc aquí se fa una part de l'història que era i encara avui és enracinada dins de l'història del nostre territori.
2: La gent, quan passen a Marqueixanes, poca gent entren a Marqueixana i passa sobre la ruta o bé, no ho cal descuidar, passa per el tren.
3: És això, hi ha una història fenomenal en aquest corn, perquè s'hem coneixit el desenvolupament del trinc. És aquí que s'ha fet la primera experiència d'un tren elèctric de Vilafranca fins a Marqueixanes, per saber el que se podia fer elèctricament per emmagazinar l'electricitat dans un cadre de dépense baixada. No se feia cap al és excepció. Nosaltres hem tingut aquí la ruta i el trinc. És una cosa magnífica per la vida, perquè se podia desplaçar amb fàcilment. És això que me fa ple en aquest corn, és que tenim l'història a costat de la ruta que ella també té l'història de desenvolupament de tota la civilització que s'hem coneixit abans i ara.
2: No hem parlat de la situació global, en parlem ara, doncs per als que ens escoltes i que potser que estem ja lluny de Marqueixanes, on ens trobem, quina altitud i on ens trobem?
3: Ah, és un vilatge que té una particularitat. Al baix, là où hi ha cap a la ribera, la ruta, és a l'entorn de 250-248 metres i cap là où tenim l'Ajuntament és cap als 300 metres. Donc hi ha una altitud important, però és pas una altitud com a Oleta, o Usen és un ball marcat. No, aquí hi ha un plateu amb pres marquixanes. I donc la vida se pot fer tranquil·lament, sense massa d'efort per poder viure tranquil·lament.
2: És a dir, costat del sud, justament, hi ha, és bastant planer i hi ha cultius.
3: Sí, alors, encara un cop és un vilatge magnífic, eh? Perquè aquí s'hem tingut una, de part la seva geografia, un desenvolupament agrícola de molts estats. S'hem tingut la vinya, evidentment, s'hem tingut el blat, el maïs, s'hem tingut l'arboricultura, s'hem tingut la salada, el marxatge, s'hem tingut dins de l'història d'aquest vilatge, se pot dir un eventall de força econòmica que ha pogut fer el desenvolupament d'un vilatge dans la cadre econòmica. I en pres, si ho permeteu, jo podré vos mostrar l'economia del vilatge per l'intermediari del desenvolupament agrícola. Us hem tingut en primer una cava cooperativa vinícola i una cooperativa agrícola per als fruits que se feia a Marquixanes.
2: Que es veu des de la vostra casa, del balcó de la vostra casa, les dues coses, eh?
3: Sí, tot se veu aquí. Hi ha una cosa encara magnífica, bon jo estimi el meu vilatge, hi ha una cosa encara magnífica, és que en face de nosaltres tenim ce que se deien feixes dins de la muntanya, amb pedres, on la gent treballava al territori baix dels rics. El gent que tenia més dificultat econòmic podien tenir del costat de la muntanya rida que feixes, ho podien plantar un poc de vinya, olivers, i tenir per ells un poc de qualitat de vida per poder menjar.
2: Us proposo, senyor Lucien Valleta, que ara sortim de casa i ens passegem pels carrers.
3: Amb ple, me'n vaig fer descobrir aquest vilatge que molta gent travessa de la ruta i no coneixen el vilatge.
2: I doncs sortim, estem al carrer del Fort i davant un portal, estem a l'interior de la cellera, en parlarem, i davant un portal i alguna cosa original.
3: Sí, això, aquest portal és la primera porta de l'encentre de protecció de tot Marquixana. I han donat aquí, ja ho sé qui és, la Mata Catafau, que coneix i que respecti, el terme de Seiera. No, mai són huit els meus avis de parlar de Seiera, mai. Però bon, com ho ha dit, ho accepti perquè hi s'ho treballa i me pensi que és lògic. Però doncs, és pas veritablement una cellera. Una cellera se fa per protecció, aquí no. Aquí és un mur d'encentre i en principi de construcció que han vingut i no era una organització de protecció inicial, però una ocupació territorial.
2: Hi ha una cosa original que m'heu dit que l'heu fet vos. L'horloge ha remuntat el temps. Ens podeu explicar aquesta cosa una mica estranya aquí?
3: I bé, veieu, us heu dit, sense ho sapiguer, però és pas estrany. Perquè el que fem ara és remuntar el temps. I soc fer en aquesta horloge remuntar el temps perquè la gent que visita Marquixanes comprenen que se pot d'aquí remuntar el temps de l'història. I veus, Eric, aquí això, saps el que és? És una mecànica de frenc de carreta. I jo són huit, quan era petit que pujava sobre una carreta, el conductor deia a la seva dona: serra la mecànica, Marie, serra la mecànica. I doncs era el fren de la carreta. I això s'ha modificat perquè l'horloge que és al cim puja fins del vicefí per remuntar el temps, hem fet remuntar el temps de l'història de Marquixana i sàpiguer completament tota l'història d'aquest vilatge.
2: Doncs és bastant original, sí, és que intento de descriure per això, perquè estem a la ràdio. Doncs a dalt hi ha com un rellotge amb les agulles, hi ha una tija que baixa i a baix completament hi ha una manivela que podem girar amb un avís i això puja i baixa. Caldria, farem una foto perquè els oients vegis com és. I darrere de nosaltres, doncs aquest portal amb una Mare de Déu.
3: Sí, som fet aquesta Mare de Déu, perquè és un m'agrada força. Això és la Mare de Déu, de la nostra Mare d'Esperança. Tota la gent que volen enfantar i que no poden pregar la Verge de la Mare de Déu de l'Esperança. I és aussi, això és aussi également un terme d'esperança de vida dins del vilatge de Marquixanes. No hi ha res aquí que sigués accidental.
2: Començarem molt aviat la passejada de Marquixanes per al carrer del Fort.
1: Rosselló,
4: Vallespí,
1: Conflent,
4: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda,
4: Ràdio Arrels.
5: Demà continuarem aquesta visita de Marquixanes amb Lucien Bayet al micro de l'Enric Balaguer. Són les 8:47, Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

0: Estàs escolta Ràdio Arrels.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: La Vuelta d'Espanya arriba a Font-romeu aquest dilluns i parlem amb una persona de l'oficina de turisme de Font-romeu, Sol Alonso. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aviam, què s'organitza a l'oficina de turisme per aquest gran esdeveniment?
3: S'organitza animacions. A partir de les 10 teniu ateliers de bici. Mm-hmm. Tenim també una fotobox perquè les persones podeu fer fotos. Tenim també una tele molt gran per la difusió de la carrera.
2: Sí.
3: A partir de les 2 tenim també bandes de música, tenim també concerts a partir de les 7 fins a les 23 hores.
2: I això es fa a on? A l'arribada, a les Arrels o a tot el vilatge de Font-romeu?
3: Això es fa a tot el vilatge de Font-romeu. Podeu trobar les animacions d'atelier i fotobox en el centre de Font-romeu, després les bandes en l'esplanat, es va dir esplanat per animació en el sí. Casino.
2: Suposo que també representa molta gent. Els hotels són plens?
3: Sí, els hotels són plens.
2: Hi ha hagut dificultat per acollir tota aquesta gent perquè representa un nombre important de gent, entre, evidentment, els corredors, que és el de menys, segurament, però també tota la gent que segueixen.
3: Sí, és veritat que hi ha molta, molta gent que segueixen, però els hotels tenen disponibilitat i hem pogut acollir la gent que viene a veure la Vuelta.
2: L'objectiu, suposo, des de l'Ajuntament, de l'Oficina de Turisme, és fer conèixer Font-romeu. I doncs això, per la Vuelta, us sembla que és una bona opció?
3: Sí, és una bona opció perquè hem posat a les vitrines de les botigues adhesius, el cotxe de l'oficina de turisme estan decorats amb punts blaus per a la Vuelta, també hem pintat a terra la carretera que va des de la rotonda del Calvari fins a les Arrels, que és on acaba la Vuelta, el text La Vuelta. Perquè les persones venguen.
2: Sí. I això voldria dir que Font-romeu se gira cap al públic espanyol?
3: Sí, jo penso que sí.
2: A l'hivern hi ha una gran clientela del Principat de Catalunya.
3: Sí, perquè estem al costat de Catalunya. El primer vilatge que tenim és Llívia, que està a 20 minuts d'aquí.
2: És amb l'idea d'ampliar una mica aquesta clientela per més enllà de Catalunya?
3: Ens agradaria. Jo penso que sí, perquè hi ha molta gent que veniu de Barcelona, cap a Font-romeu. Jo penso que sí, que veure un poquito más allá seria top. Com?
2: És que hi ha nervis, és que són nerviosos, és que sou nerviosos vosaltres a l'oficina de turisme i a l'Ajuntament.
3: Ah, per la Vuelta?
2: Sí.
3: Estic content de que passi la Vuelta aquí.
2: Tot està preparat al moment on parlem.
3: Sí, tot està preparat.
2: Doncs bé, aconsellem a la gent de venir a veure els corredors a la Vuelta, també, si entenc bé, ho podran veure per pantalles gigants a dintre de Font-romeu. Hi ha unes restriccions a partir de quan no es pot arribar.

pas de la Vuelta Ciclista Espanyola per Catalunya Nord, amb aquesta crida que fa Catalunya Nord per la Independència, que és la territorial de l'ANC a Catalunya Nord, a l'Assemblea Nacional Catalana, una crida a manifestar amb estelades i senyeres a tot el llarg del recorregut de la cursa, de Salses fins a Font-romeu, passant pel Riberal, amb una cita donada a la porta dels Països Catalans a Salses. Els matins de

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: Fins aquí ha estat l'hora fresca amb aquesta emissió d'estiu que us proposem a Ràdio Arrels cada dia de dilluns a divendres entre les 7 i les 9. Ara és l'hora de la previsió meteorològica i just després el disc de la setmana. Aquesta setmana Paula Escudero, avui Paula Escudero, presenta Món oblidat, un disc del grup Forja. Ràdio Arrels, bon dia.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Un embossament d'aire fred està situat al Golf de Gascunya i s'acostant resultarà una situació inestable. Avui al matí comença amb un sol serè, però tot i així, amb el pas de les hores, quan ens apropem al migdia, començaran a entrar nuvolades per l'oest que es desplaçaran cap a l'est. Tot i així, malgrat un vent de llevant. I és possible que

0: Uns ruixats descarreguin precipitacions d'intensitat variables, però que poden ser fortes localment i esporàdicament. Les temperatures màximes d'avui: 24 a Puigbalador i 22 a Font-romeu, on arriba la Vuelta Ciclista i és possible que arribin dutxats. 28 a Toès, 31 als Masos, Mias i Tui, 29 a la Porta dels Països Catalans i a Calleura, 31 a Palaldà i 27 a Serrallonga. Avui és Sant Bartomeu, una dita que podria ser encertada, per Sant Bartomeu, tronades arreu. El 24 d'agost de 1997 mor el pianista de jazz Tete Montoliu.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem l'últim disc del grup terrassenc Forja. El treball es diu Món Oblidat i per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Mireia Puigmal, violinista, i en Papa Jules, representant del grup i antic harmonicista de Sang Traït. Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Per començar, us demanaré de presentar cada un dels membres del grup Forja.
5: Doncs bé, Forja està format per la veu, el cantant, que és el Martí, que ell és de Rubí. Després tenim el baix elèctric, el Manel Meilinch, que és d'Olesa de Montserrat. A la guitarra elèctrica tenim el Toni Ruiz, que és de Valls, tarragonès. I a la bateria tenim l'Álvaro de León, que és de la ciutat d'Atlàntida, Uruguai. I jo mateixa, que sóc la Mireia i que vaig néixer a Figueres.
4: I el nom del grup Forja té a veure amb el vostre estil musical, que és metal, imagino. Com va sorgir la idea del nom?
5: Bé, el nom va sorgir arrel del projecte personal del cantant, que és el Martí, amb una idea de voler fer una mirada cap al passat, cap a aquesta, finalment, aquesta art, no?, que és l'art de la forjadura metàl·lica, que ara ja no té tanta importància, no?, com abans, en l'època medieval, sobretot a Catalunya, i també de buscar un nom que fos molt català i que tingués molta força, no?, que és justament aquesta paraula, no?, forja.
4: Ja que l'estil de metal podríem dir que és una música que té força.
5: Sí, és una música que és profunda, que és intensa i que veritablement, sí, té molta força.
4: Em pots explicar com va néixer el grup Forja?
5: Aquest origen més llunyà el trobem el 2012, quan el cantant, després de la seva trajectòria en altres bandes, decideix formar el seu projecte i l'enfoca en aquell moment cap a una mirada més històrica, més medieval, més de recuperar una miqueta la temàtica medieval catalana. El 2017 fan el disc dedicat al llibre dels Fates, que és del Jaume I el Conqueridor, i en aquesta etapa es forja un estil més pròxim al que seria el folk, amb elements com la gaita, la gralla, i es dona aquest toc més folklòric, no?, a la banda, al projecte. Però el 2019, en època pandèmica, es dona una escissió en els membres, que és en el moment en què jo entro a formar part d'aquest projecte, i per motius estilístics i d'enfoc es fa un canvi de rumb de 360 graus. S'abandonen tots aquests elements més folklòrics, com són els vents, les gaites, les garalles, i s'enfoca cap a una mirada molt més oberta, amb molta irrupció de la música clàssica, del jazz, també, i molts, molts, molts tocs d'originalitat personals de tots els membres que en aquell moment i som presents fent la composició del disc, que finalment va ser un període de 3 anys ben bons.
4: Tu, Mireia, et vas incorporar més tard en aquest grup. Com va ser això?
5: Això va ser una experiència curiosa, perquè jo he crescut entre dos mons, no? M'he format en música clàssica, perquè a casa sempre, des de petita, he escoltat Bach, he escoltat Beethoven, he escoltat Mozart, Schubert, els grans noms de la música clàssica, però també s'ha escoltat els grans noms de la música metal, com pot ser Metallica, Blind Guardian, Led Zeppelin, Black Sabbath... aquesta fusió, no? Aquest creixement entre aquests dos mons que a primera vista poden semblar molt distants un de l'altre, però quan t'hi endinses de veritat i els descobreixes, veus que tenen un munt de coses en comú, com per exemple el seu complexe teixit musical. Aleshores dius, ostres, quina sort que he tingut, no?, de poder créixer entre dos gèneres musicals tan treballats i tan profuns a la vegada. Arrel d'això, no?, jo quan era petita, doncs, a banda de tots els estudis, no?, al conservatori de música clàssica, doncs, sempre havia pensat, ostres, quan sigui gran m'encantaria poder tenir el meu propi projecte i on pugui fusionar, no?, aquests dos mons en els quals he crescut. I ja quan vaig acabar els estudis superiors de música i els seus estudis obligatoris, doncs aleshores vaig dir, ara és el moment, no?, de començar forjar una miqueta aquesta idea, no?, que tenia. Vaig començar a fer alguna cosa a nivell individual i fins que la vida em va fer arribar un anunci de la banda Forja, que estaven cercant violinista. Aleshores vaig dir, bé, deu ser que la vida m'ho està posant al davant, no?, i li haig de fer cas. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, doncs, va ser quan vaig entrar en contacte amb la banda.
4: És una cosa de la qual parlarem més endavant, segurament, de la relació entre la música clàssica i el gènere metal. El vostre últim disc es diu Món oblidat, és un treball conceptual. Ens expliques una mica el concepte d'aquest disc?
5: Sí. És un disc molt entranyable perquè hem volgut donar-li dos lectures. Per una banda, la lectura dels personatges mitològics catalans, que és una aposta que ens semblava que havíem de fer, perquè sempre anem a buscar els mites, no?, nòrdics o d'altres cultures, que són molt bonics, però ens oblidem dels de casa, que són potser tan o més bonics, no? I en el procés de recerca de personatges, veritablement jo, com a catalana, també haig de dir que vaig descobrir moltes coses que no coneixia, no?, i que hem posat dins d'aquest disc, com pot ser la Mare del Bosc, el Pare Llop, la Filadora del Destí, el Comte Arnau, aquest sí, és el més emblemàtic, però n'hi havia molts d'altres que els desconeixia. I per altra banda, també la lectura més de filosòfica, no?, d'aquesta mirada d'introspecció que fa la personatge principal del nostre àlbum, que és la Cassandra, que fa, a través de l'encontre amb aquests personatges mitològics, fa un viatge introversiu dins d'ella mateixa per finalment trobar-se amb si mateixa. I aquest viatge és el que nosaltres proposem que faci el nostre oient.
4: Començarem parlant, doncs, de la cançó que porta el nom del disc, que és Món oblidat. És la més important per vosaltres del treball, ja que porta el mateix nom que el disc?
5: No és la més important, és una miqueta la que és com el portal d'entrada en aquest món màgic oblidat, on ens trobem amb totes les criatures mitològiques. Sí? És com una miqueta aquella ola, sí? T'acabes d'endinsar dins d'aquest món màgic.
4: Justament el bosc i el portal semblen ser uns elements clau dins de la lletra d'aquesta cançó, com a la metàfora d'un viatge interior, tot això. Què representen aquests símbols, doncs, que sigui el bosc o el portal?
5: El bosc és per nosaltres una font d'inspiració única. És mare natura, de fet hi ha un tema que està dedicat a la mare del bosc, i és font d'això, d'inspiració. Jo, molts dels membres que de Forja, el cantant, per exemple, i jo vivim al bosc, i és on trobem molta inspiració per compondre les nostres cançons. I per altra banda, això que et dic, no?, també ens dona llum per crear, no?, tota aquesta cosmologia, tot aquest imaginari de Forja.
4: I la lletra de les cançons, qui és que la compon? Sempre és la mateixa persona?
5: En aquest àlbum és a mitges. Sí que la idea principal la va tenir el Martí, que és el cantant, i després va haver un procés també d'adaptació a les melodies, perquè, òbviament, el català no és un idioma fàcil a l'hora de teixir-ho musicalment i que soni el màxim de natural possible, el màxim d'orgànic possible. I com que som molt perfeccionistes, també vam mirar en tot moment que les accentuacions naturals de cada paraula fos la correcta. Mm.
4: Cosa que no sempre és fàcil quan cantem en
5: català.
4: Cosa
5: que no és gens fàcil, exactament, no? Perquè quan hi ha lletres que s'accentuen síl·labes que no toca, és lleig.
4: I hi ha alguna experiència personal d'algun membre del grup que hagi portat a escriure sobre aquesta temàtica de viatge interior?
5: Principalment la idea que et dic d'això, d'aquest viatge interior, és del Martí, arrel també d'unes vivències seves personals. I bueno, és un tema que penso que interpel·la molt a la societat que vivim, no? Avui en dia, d'aquest estrès frenètic de feina constant en el qual ens veiem immersos en el nostre dia a dia i que a vegades ens genera doncs, ansietat o una mica d'asfíxia i ens fa oblidar, finalment, de nosaltres mateixos.
4: Potser ve d'una experiència personal justament del cantant del grup, però després al final és una cosa universal.
5: És una cosa universal, penso jo, en un món tan frenètic com en el que estem immersos.
4: Doncs va, tot seguit escoltem Món oblidat de Forja.

0: Això era Mont Oblidat, la cançó de l'últim disc del grup de metal Forja. Recordeu que podeu escoltar-nos a través del nostre web radioarrels.cat, el programa del disc de la setmana. Com a grup, quines serien les vostres influències musicals?
1: N'hi ha moltes i ben diverses. En primer lloc, la música clàssica té un paper molt important. Està concebut, potser des de la forma, des d'aquest prisma més de la complexitat de la música clàssica. També dins del disc hi podem trobar moltes harmonies jazz, que això és més del baixista, que té, ell és de músic, pertany al gènere de música moderna i jazz, ell ha estudiat aquest gènere. I també hi trobem, òbviament, no, aquest heavy metal més clàssic, també, i elaborat i complexa, que formen aquesta cosmologia d'aquesta nova era de Forja.
0: I si m'haguessis de dir uns grups de referents que teniu com a...
1: Sí, i tant. Et podria dir, per exemple, Blind Guardian, et podria dir Epica, grups més de gènere de metal sinfònic, però també tenim moltes influències de metal més progressiu, més actual, perquè també no oblidem que hi ha dins aquest àlbum molta relació amb la música electrònica, també. Trobem influència també de música electrònica. De fet, s'ha volgut fer una mirada molt oberta, com he dit al principi, que permeti a la màxima volum de públic encabir-se en aquesta proposta.
0: Tu, Mireia, ets violinista de formació clàssica, també toques a l'Orquestra de Cambra Catalana. Què representa per tu estar en aquests dos universos que són tan diferents i a la vegada que s'assemblen?
1: Per mi és com un somni fet realitat, no? Perquè des de petita, no? que pensava, ostres, m'encantaria poder arribar a estar en dos projectes que siguin d'aquesta formació de la qual jo he crescut. I per mi és això, és un somni fet realitat, materialitzat, que ha costat molt, que segueix costant molt a diari d'empènyer, tant un com l'altre, però que a la vegada em fan sentir a casa, d'on soc i com soc, com és la meva essència.
0: Sí, perquè ens explicaves abans en off que dones classes, toques amb un grup amb una orquestra de música de cambra, toques amb el grup Forja. Com tu fas per compaginar tot això?
1: Doncs és difícil, la veritat. S'ha de tenir molta energia a diari, és molt sacrificat, són moltes hores, vida personal, vida social, queden poques hores perquè la gran majoria, doncs, estan dedicades tant a l'estudi de les partitures com als assajos, com això, no? Com a l'activitat docent. I la veritat és que, bueno, és una vida dedicada a, gairebé, ho haig d'admetre, única i exclusivament a la música.
0: I val la pena?
1: Val la pena quan veus els resultats que són, com per exemple, el reconeixement de les persones, no? Quan estàs tocant dalt d'un escenari i en acabar, la gent et ve il·lusionada i amb aquella espurna d'això, no? D'il·lusió als ulls i et diu gràcies per la teva música. O quan determinades persones et fan arribar missatges d'agraïment per la música que estàs aportant al món.
0: Al final, la música també serveix per això, per comunicar amb la gent i per...
1: Correcte, per un músic, finalment, que ens hem passat més de mitja vida tancats entre quatre parets, literals, estudiant música i un instrument, en el meu cas el violí, tan endimoniat. Al final, tot això, tots aquests anys i hores i dies, té la seva recompensa en això, en la comunicació de les emocions i dels sentiments que tu aboques en els teus temes i en les teves interpretacions i que poden arribar a commoure les ànimes de les altres persones.
0: Et volia preguntar també, és difícil a vegades posar endavant un instrument que és com més fràgil, podríem dir, com és el violí, respecte a les bateries, a la guitarra elèctrica, tot aquests instruments més durs que hi ha al gènere metal?
1: Això era un dels reptes. Era un dels reptes perquè jo tenia molt clar des del primer moment que el meu violí dins d'aquest àlbum i dins de la sonoritat nova de Forja havia de sonar clàssic. Jo volia una sonoritat de violí clàssica i volia que els matisos de la meva interpretació ja fos de vibratos, expressivitats, conducció de fraseig, fos la meva. I fos, òbviament, amb el meu instrument acústic. Això va ser possible, aquesta simbiosi entre aquests dos mons, va ser possible gràcies al productor que vam escollir, que és un productor de renom internacional, que és el Jos van den Broek, que és holandès i és el productor ni més ni menys que de bandes com Blind Guardian, Pika, Powerwolf, és a dir, bandes que són de primer nivell mundial i que d'estructura i de teixit musical són molt complexes. Llavors, nosaltres teníem clar que havia de ser ell perquè cada disc demostra que és capaç de fer sonar fins l'últim detall. És a dir, tu pots sentir amb la mateixa claredat el oboè de l'orquestra sinfònica que està acompanyant a la vegada a tota la banda, és a dir, a les guitarres, etc. Per això vam apostar molt, molt alt, també perquè la nostra intenció és aquesta, no? És la de donar un producte, una obra de màxima qualitat i a més, teixida en català.
0: I dius que la teva voluntat era ben bé que facis servir el teu instrument acústic. A vegades també, quan fas concerts, fas servir un violí elèctric, no?
1: Sí, el violí elèctric, bueno, té la versatilitat de que en conjunt amb una banda on hi ha instruments elèctrics, pot destacar, perquè finalment no es tractava en aquesta cosmologia sonora de que el violí fos un detallet, sinó que té la mateixa importància que la guitarra elèctrica, té solos, etc. I és conductora, finalment, de l'entramat també de cada tema. I és per això que en directe utilitzo sempre el violí elèctric, ja sigui també en altres concerts personals meus, del meu projecte en solitari, que és Mireia Solos, que on utilitzo l'elèctric en zones doncs, més espais més oberts, en què necessito arribar una miqueta més lluny o més públic.
0: Ens heu volgut presentar aquesta setmana la cançó Pare Llop. Mireia, el tema de la natura i el respecte al medi ambient és molt present a la lletra de les vostres cançons. Els elements naturals són presents arreu de les cançons, doncs, arreu del disc, cosa que també es fa bastant actualment en el panorama de la música catalana, fins i tot en d'altres gèneres, penso en Joget i Maria Ribot, o per exemple la Lia Sampai, també, que vam entrevistar aquí a la nostra rúbrica del disc de la setmana. Penseu que és un sentiment una mica universal aquesta necessitat de tornar a la natura?
1: Convençudament sí. Nosaltres defensem aquesta idea de una mica de tornar als nostres ancestres. De fet, hi ha un tema que es diu Vells Esperits, que està dedicat a tots els sabers antics dels nostres avantpassats, ja fos ibers, ja fos els celtes, aquestes diferents cultures, no?, que de les quals nosaltres provenim, i que a vegades, doncs, per això, no?, per l'evolució frenètica de la nostra societat, obviem o directament ens n'oblidem. Per altra banda, també ens oblidem de que sense la mare natura nosaltres no podem seguir endavant. Per tant, cal que entre tots, ja fa molt de temps, no?, que es diu, però No està de menys que seguim en aquesta lluita de protecció, no?, d'aquesta mare natura, perquè senzilla finalment no som ningú i és d'on les fonts d'on mengem i és d'on ens nodrim i d'on la societat doncs, pot seguir endavant.
0: És una cosa també que potser ha sortit després de la pandèmia, ja que es tornaven a sentir els cants dels ocells i quan després va haver-hi el desconfinament tothom va poder tornar a sortir, anar a passejar per la muntanya, tot això.
1: Sí, sí, durant la pandèmia ens vam adonar que veritablement a la natura la necessitem i que ja no només per com a recursos, no?, de recursos naturals, sinó també per el contacte, no?, amb ella i tot el que ens aporta de bo en tot el que és la salut mental, per exemple, no?, de les persones.
0: I per parlar d'aquesta cançó, doncs, Pare Llop, ens expliques qui representa aquest Pare Llop?
1: Sí, Pare Llop és un personatge molt entranyable, que és una figura mitològica que representava un home, mig home, mig llop, i que era una mica el patró de les manades de llops. I tots els llops obeïen aquesta figura. Aleshores, sempre calia, en els pobles, no?, hi havia aquesta llegenda, que calia fer cas i tenir bons tractes amb el Pare Llop, perquè si no, el Pare Llop et podia enviar a les manades dels llops i destrossar doncs, els conreus o els ramats. Per tant, calia ser molt curós, no?, amb aquest personatge i cuidar-lo, no?, quan baixava als pobles de les muntanyes i demanava doncs, menjar o aigua.
0: Okay, és una figura masculina doncs, en oposició a mare del bosc.
1: Correcte.
0: Que parlarem
1: que
0: després. Doncs a continuació escoltem Pare Llop de Forja.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el grup Forja i per això tenim amb nosaltres a la Mireia Puigmal, violinista, acompanyada del representant del grup, Papa Jules, antic harmonicista de Sang Traït. Ens presenten el seu últim disc, que es diu Món Oblidat. Mireia, si m'haguessis de dir quin és el moment que t'agrada més del procés de fer un disc, o sigui, el moment de compondre la cançó, de produir-la, de publicar el disc i el retorn de la gent, o bé de tocar-lo als escenaris?
1: Es fa difícil de dir-ho, perquè cada etapa té algun punt bonic o bo, malgrat tots els entrebancs que puguin haver-hi. Però per mi el més especial és el del contacte amb les persones, no? A dalt dels escenaris, quan després d'un llarg viatge enmig del desert, quan s'ha passat un munt d'anys component, tancat a casa, moltíssimes hores de solitud, quan tens l'oportunitat de viure amb les persones el que la teva música els hi desperta, això per mi és un tresor incalculable, d'un valor incalculable.
0: I et fa respecte pujar als escenaris, ja sigui amb les teves formacions de música clàssica o bé amb Forja?
1: No, perquè jo toco des que tinc 6 anys i els escenaris per mi és casa meva. Llavors, sí que recordo, no?, quan era petita, aquella timidesa, no?, incipient, no?, de perquè era una nena i, no?, i la meva mare que em feia un copet al cul i m'empenyia a dalt de l'escenari quan em feia una miqueta de vergonya, no? Però, òbviament, quan creixes així, ja després els escenaris passen a ser casa teva i el que tens més ganes és al revés, no? És de menjar-te els escenaris.
0: I quan fas música clàssica, hi ha una gran diferència en la postura. És a dir, que quan fas música clàssica no t'has de moure, t'has de quedar bastant, bastant immòbil amb el violí o pots potser avançar-te una mica i recular, però quan fas metall has de fer més moviment. Com tu fas això per moure el cos? Perquè trobo que és difícil quan toques el violí. Jo també soc violinista i em costa molt moure el cos mentre que toco.
1: Sí, és veritat que dins la música clàssica hi ha com uns patrons que no es poden trencar, hi ha uns protocols que no es poden trencar perquè és música clàssica, cosa que jo sempre he pensat que, ostres, ja és hora, no? Ja seria hora d'anar-los trencant. De fet, ja hi ha algunes idees noves, no?, de músics que toquen més drets o ja no tan asseguts o que es mouen una miqueta més i interactuen més entre ells. Però sí, i a Forja, per exemple, jo, de fet, haig d'admetre que sempre he sigut una persona molt expressiva amb el cos. He crescut també fent art dramàtic. I era una de les limitacions, que de fet encara li veig una miqueta, no?, del món clàssic, no?, que sempre molts professors em deien: ostres, és que et mous massa. Llavors, per mi això de moure'm és una alliberació més aviat. Ho visc com una forma de ser més jo mateixa dalt de l'escenari i de poder vibrar molt més amb la meva música que no pas en un escenari de música clàssica.
0: Ara presentarem la cançó Mare Bosch. Aquesta cançó, doncs, comença una mica amb l'estil folk perquè sona el violí. Potser és una mica més tranquil·la que les altres que hem presentat fins ara, o potser només m'ho sembla a mi, eh? És una voluntat que sigui potser més melòdica, més tranquil·la aquesta cançó, ja que representa la mare, que és una figura femenina?
1: La voluntat és de que sigui un tema molt dolç. Molt dolç per l'amor que sentim cap a aquesta mare protectora i que sigui un tema en què es puguin veure englobats molts públics diferents. Ja no només el públic de metal, sinó altres públics, tant de música clàssica com folklòrica, i que tinguin i que comparteixin, no?, aquest amor per la mare naturalesa.
0: I dins la lletra es parla molt de la manera de sentir les coses, de les emocions. És voluntari, doncs, que sigui aquesta figura femenina de la mare del bosc que ens ajuda a sentir les coses, ja que és una cosa que les dones sempre ens han ensenyat més que els homes, de sentir les nostres emocions i d'expressar-les.
1: Sí, sí, sí, té aquesta clara connotació més femenina, que finalment és molt bonica, no?, perquè el que desprèn una mare és tot, aquesta, tot això que has comentat, no? És aquesta comprensió, és aquest afecte, és aquesta tendresa que està abocada en cada nota d'aquest tema tan, tan preciós.
0: Escoltem, doncs, la cançó Mare del Bosc del grup Forja.

0: Forja són els protagonistes musicals aquesta setmana a Ràdio Arrels, ja que presenten el seu últim disc, Mont Oblidat, i per això han vingut al nostre estudi la Mireia Puigmal i el Papa Jules. Mireia Puigmal, que és la violinista, i Papa Jules, que és el representant del grup. Mireia, ens pots parlar del teu recorregut musical? Tu dius que has començat a fer violí des de petita. Vens d'una família de músics?
1: Doncs la meva família, el meu germà, és el que em va inspirar. També ens portem 11 anys i jo he crescut en el so del seu violoncel i del seu gust per el metal, també, com he comentat amb anterioritat. De petita, doncs, ja sentia, no? De fet, jo vaig demanar als meus pares que m'apuntessin a música. No va ser un desig dels meus pares, sinó que va ser voluntat pròpia des de ben petita. I el violí també el vaig escollir jo, perquè va haver vaig fer un primer curs de llenguatge musical i després em van demanar quin instrument volia tocar. I vaig ser jo, de pròpia voluntat, que vaig escollir el violí. I en el primer moment de tenir-lo entre les mans, vaig tenir la cosa més clara que he tingut a la meva vida, que és que jo m'havia de dedicar a la música i jo havia de ser violinista. Tampoc tenia molt clar per què, però sí que sentia que dins meu la voluntat d'expressar era descomunal. Era com la necessitat gairebé de beure aigua.
0: I el violí és un instrument que permet molt expressar les seves emocions.
1: Justament, sempre havia vist el cello, m'agradava molt, però sempre el veia com un instrument, i sobretot quan el meu germà me'l deixava tocar, com molt exterior al cos, no? I que era molt gros, i no em sentia com que jo podia abraçar l'instrument. Quan em van col·locar un violí per primer cop, la sensació va ser tan diferent, va ser de que aquest instrument el puc amanyagar i el puc estimar des del meu contacte directe amb ell, i em va enamorar. Em va enamorar d'una forma que, bueno, avui dia ja porto 30 anys amb ell i serà fins al dia que marxi d'aquest món.
0: Ara parlarem de la cançó Arnau, doncs, que fa referència al conte Arnau. Ens recordes de què va aquesta llegenda?
1: El personatge mitològic per antonomàcia de la cultura catalana és el comte Arnau, aquest personatge que, per tots els pecats i abusos que va cometre en la seva vida, va ser condemnat a vagar com una ànima en pena a dalt d'un cavall que escopia flames eternament pel món. El que passa que nosaltres tractem aquest tema des d'una perspectiva més de que el personatge es pregunta si veritablement va existir o si és una invenció de la societat per destinar-hi tots els mals, no? Tots els pecats que la humanitat conté, no? En si.
0: I és per això, doncs, que heu decidit fer aquesta cançó, per criticar una mica aquesta, o per qüestionar aquesta llegenda, doncs.
1: Sí, perquè sempre, sí que és veritat, no?, que és un personatge que s'ha tractat molt i que, bueno, se li ha dedicat bastant, no?, dins del panorama tant musical com d'altres vessants artístiques. I sempre, bueno, se li ha fet un enfoc o bé més des de la part romàntica o bé des d'un altre, focus, no? Nosaltres hem volgut fer una aportació nova perquè ens agrada, no?, aportar coses noves i aportar coses originals, que finalment és part, l'originalitat és part molt important de Forja, no?, i de la nostra essència.
0: Doncs tot seguit escoltem Arnau, de Forja.

0: Arnau, del grup Forja. Aquesta setmana a Ràdio Arrels la Mireia Puigmal està amb nosaltres per parlar-nos de l'últim disc del grup on és violinista, el grup Forja. És un grup de gènere metal. Aquest any heu sigut finalistes dels Premis Enderrock. Ens expliques una mica com ha anat això?
1: Doncs mira, no ens ho esperàvem massa. Això va sorgir per vols de Nadal, quan la revista Enderrock va emetre el seu veredicte dels 10 millors discs de l'any i ens hi va encabir. A partir d'aquí es va fer un procés selectiu que van fer, òbviament, ells i ens van introduir dins de, diguem-ne, uns quarts de final, no? del seu concurs. I a partir d'aquest moment, en el que també van determinar que convocaven una nova categoria, que és la categoria del rock, metal i punk. Aleshores, doncs, es va engegar el procés de votació popular i vam anar passant de fase fins a, primer a les semifinals, que aprofito ara per donar novament les gràcies a totes les persones que ens van donar el seu suport amb el seu vot i la seva confiança, i vam arribar doncs, fins a a finalistes, fins a fase final.
0: I com ho heu rebut vosaltres? Tu personalment com ho has rebut?
1: Ho hem rebut de forma molt satisfactòria, amb la sensació de que se'ns reconeixia la feina feta i se'ns donava visibilitat, cosa que avui dia, com que hi ha doncs, una allau de propostes musicals en el món, doncs, és d'agrair, no?, que un mitjà de tant de renom a nivell català et faci aquest reconeixement.
0: Ja que el vostre gènere no és un gènere estàndard, podríem dir, el vostre gènere musical.
1: No, i menys a dia d'avui, no?, en què la ingerència del reggaeton i les músiques més de caràcter llatí han irromput de forma tan devastadora, permetem l'expressió, perquè t'ho posen tant als mitjans tant tantes vegades i tant davant de la cara dia rere dia que finalment un se sent aclaparat, no?, i pensa, ostres, és que sembla que no hi ha espai per altres gèneres musicals, no?
0: I és difícil guardar aquesta sinceritat de la música que voleu realment fer i no justament entrar, bo, entre el metal i el reggaeton hi ha un món, però no entrar més en la música tipus pop o més comercial.
1: Correcte, perquè jo tinc molts companys també d'ofici que per aquestes mateixes circumstàncies, perquè per la falta de visibilitat, per la falta de recursos, per la falta del suport, no?, fins i tot del suport institucional, han renunciat a fer allò que veritablement desitjaven com a músics i s'han d'alguna manera pervertit a altres gèneres musicals més mainstream, per poder doncs, viure del seu producte. No? Llavors, per mi això, que la nostra obra hagi i estigui tenint aquesta repercussió, que òbviament ens està costant moltíssim i és un esforç diari, un sacrifici diari de tant esforç i tant també inversió econòmica, doncs és prou satisfactori, no?, que un estil que no és mainstream estigui tenint aquesta repercussió.
0: Ara parlarem, per acabar, doncs, de la cançó que es diu Passat i Futur. Aquesta cançó comença per una veu femenina. Qui és que canta?
1: Aquí tenim la col·laboració de la Sara, que és la vocalista d'un altre grup, que és Indar. I tenim també la col·laboració d'una soprano lírica, que és la Tania Santos, que també ella també es bascula entre els dos mons, el món de la música clàssica i de la sarsuela també, i de la música metal. Així que estem molt, molt feliços de tenir-les al disc.
0: I ens expliqueu una mica el significat d'aquesta cançó?
1: Perdó, no em vull oblidar també de la col·laboració que tenim dins també d'aquest tema i del Parallop, del nostre estimat Quim Mandado, també de la Jonquera. I el significat que té aquesta cançó és molt especial, perquè és una mica, quan la vam engendrar, era la recompensa, com aquell que diu, no?, d'haver escoltat tot l'àlbum i de fer en aquest disc...

0: a terra els murs propis i interiors, no? I en qualsevol moment vulgui recórrer aquest món oblidat que sempre estarà allà disposat a acollir-lo per viatjar-hi i per fer aquestes introspeccions.
1: Sí, perquè al final els viatges interiors i l'autoconeixement no acaba mai.
0: No, són viatges que fem fins al dia que morim, no? Perquè descobrir-se a un mateix espais dins de la nostra pròpia ànima, penso que és més complicat que arribar a l'espai exterior.
1: Mireia Puigmal i Papa Jules, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres a Ràdio Arrels aquesta setmana per presentar l'últim disc de Forja, Món Oblidat. Va, escoltem Passat i Futur de Forja.

0: Finalment, un petit raig de llum ha travessat els núvols de la meva ànima. Heus aquí, que ara puc veure el meu reflex en esperits aliens. Tot i ser fill del destí, qui així ho desitgi, podrà fer caure els murs. I pel que fa a aquest món oblidat, sempre que ho faci ús del seu lliure albir, serà un món recordat.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Un embossament d'aire fred està situat al Golf de Gascunya i s'acostant resultarà una situació inestable. Avui al matí comença amb un sol serrer, però tot i així, amb el pas de les hores, quan ens apropem al migdia, començaran a entrar nuvolades per l'oest que es desplaçaran cap a l'est. Tot i així, malgrat un vent de llevant. I és possible que uns ruixats descarreguin precipitacions d'intensitat variables, però que poden ser fortes localment i esporàdicament. Les temperatures màximes d'avui: 24 a Puigbalador i 22 a Font Romeu, on arriba la Volta Ciclista i és possible que arribin dutxats. 28 a Toest, 31 als Masos, Mias i Tui, 29 a la Porta dels Països Catalans i a Calleura, 31 a Palaldà i 27 a Serrallonga. Avui és Sant Bartomeu, una dita que podria ser encertada, per Sant Bartomeu, tronades arreu. El 24 d'agost de 1997 mor el pianista de jazz Tete Montoliu.
5: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: 100% en català.

Obrim pas, ens porten des de València, Som, de l'àlbum En Moviment. Una cançó d'Obrim Pas que va ser un grup de música procedent de la ciutat de València. La seva música és una barreja d'ska, hardcore punk, rock, reggae i folk i amb melodies i instruments tradicionals. El grup va sorgir en un context als anys 90 en el qual el rock català estava molt institucionalitzat i es va començar a crear una corrent a la contra amb cançons amb molta càrrega discursiva i una ideologia anticapitalista i independentista. A més, són l'emblema d'una generació nascuda després de la mort de Franco que viuen la joventut en un context molt diferent del que havien viscut els seus pares i que eren la primera generació que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Obrim Pas es va formar el 4 de novembre del 93 amb un grup d'amics Xavi Sarrià, Josep Pitarch i Carles Garcia. Més enllà del seu estil combatiu, emmirallat en el rock radical basc dels anys 80, Obrim Pas va marcar una època amb la incorporació d'instruments tradicionals catalans, com la dolçaina o la gralla, a cançons de nova creació. Aquest grup valencià anunciaria el 2013 una aturada temporal indefinida que s'acabaria concretant amb tres concerts durant el 2014. Des d'aleshores, el grup no ha tornat a tocar, però ha estat molt influent per l'escena musical valenciana i catalana de principis del segle XXI, amb grups com La Gossa Sorda, Espancat, La Raïz o Zoo, d'entre altres.

0: i han perdut els carrers del món d'aquest últim àlbum Coratge d'Obrim Pas. Hem arribat als 10 minuts amb aquest grup de la ciutat de València. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Obrim Pas.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Lola, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la piscina.

va fent fosc, ja sóc un sol, un barba. Aixugo la impotència en un got net, vius al desert, a ras de ser.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Un embossament d'aire fred està situat al golf de Gascunya i s'acostant resultarà una situació inestable. Avui al matí comença amb un sol serè, però tot i així, amb el pas de les hores, quan ens apropem al migdia, començaran a entrar nuvolades per l'oest que es desplaçaran cap a l'est. Tot i així, malgrat un vent de llevant. I és possible que uns ruixats descarreguin precipitacions d'intensitat variables, però que poden ser fortes localment i esporàdicament. Les temperatures màximes d'avui: 24 a Puigbalado i 22 a Font-romeu, on arriba la Volta Ciclista i és possible que arribin dutxats. 28 a Toès, 31 als Masos, Mias i Tui, 29 a la Porta dels Països Catalans i a Caiura, 31 a Palaldà i 27 a Serrallonga. Avui és Sant Bartomeu, una dita que podria ser encertada, per Sant Bartomeu, tronades arreu. El 24 d'agost de 1997 mor el pianista de jazz Tete Montoliu.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Sant Nazari, 95.

de llagostis de juliol, de pell blanca com núvols, escapats d'una galera per un mes de llibertat. Para-xocs i para-xocs, pellagostis de juliol, i quan se'n van pensen l'any que ven, com ha fet vent iran d'un altre banc. Pellagostis de l'agost, assedegats d'aigua blava, capturat com una fava dins la

que venen per les bremes i los que venen pel llac, per el sol o per el sol. Nos arriben homes nous. L'altre dia a Sant Cebrià n'hi havia un que parlava català. Para-xocs i para-xocs, pallagostis de l'estiu. I quan se'n van, pensa l'any que ven, com ha fet vent, iran d'una altra banda. Para-xocs i para-xocs, pallagostis de l'estiu. I quan se'n van, pensa l'any que ven, com ha fet vent, iran d'una altra banda.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Noel, tinc 11 anys i m'agrada l'estiu, vacances i no estem a l'escola.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som a la comarca del Garraf, a primera línia de mar al sud de Barcelona, a la vila de Sitges. Passejarem per un barri que combina l'arquitectura gòtica, modernista i noucentista, la Vila Vella de Sitges. Sitges és una vila costanera a la comarca del Garraf de més de 30.000 habitants i un destí turístic de platja i festa conegut arreu del món. L'interès de Sitges, però, no recau només en la festa i la platja, perquè la seva Vila Vella és una joia arquitectònica amb alguns palaus i museus que són peces clau de la cultura catalana. Un d'aquests edificis és el Cau Ferrat, la casa-taller de l'artista i escriptor Santiago Rusiñol, una de les figures més destacades del modernisme a Catalunya. Rusiñol va comprar i va fer enderrocar dues cases de pescadors, i va manar construir aquesta casa, que va anomenar Cau, perquè volia que fos un refugi per als amants de la poesia, i Ferrat per la col·lecció de ferros forjats que hi guardaria. Des de la seva inauguració l'any 1894, el Cau Ferrat va rebre els pintors, músics, poetes i escriptors més importants del final del segle XIX, i des d'aquí van obrir Catalunya als corrents europeus més innovadors del moment. Durant l'estada de Rusiñol al Cau Ferrat es van organitzar diverses festes, conegudes com les festes modernistes. La més rellevant és la tercera, de 1894, quan Rusiñol va traslladar-hi els dos quadres del Greco que havia adquirit aquella primavera a París. I el 4 de novembre de 1894, en arribar al poble, van ser rebuts com si es tractés d'una festa major, amb una comitiva popular i personalitats rellevants del món intel·lectual català. Al seu testament, Rusiñol va deixar la casa a l'Ajuntament de Sitges, que la va obrir l'any 1933 com a museu públic. A tocar del Cau Ferrat hi trobem el conjunt artístic noucentista de Maricel, que formen dos edificis coneguts com a Maricel de Mar, actual Museu de Maricel, i Maricel de Terra, conegut com el Palau Maricel. Els dos edificis estan connectats per un pont que travessa el carrer Fonollà. Aquest conjunt el va manar construir el magnat nord-americà Charles Deeing, un empresari i col·leccionista d'art estatunidenc que va quedar enlluernat per l'obra que tenia Rusiñol i va decidir comprar l'antic hospital de Sant Joan i construir-s'hi la seva residència particular i galeria d'art. Precisament al Palau de Maricel s'hi celebren concerts del Festival de Música Sitgestiu, on el 2024 hi van actuar la Petita Companyia Lírica de Barcelona. Aquí sentirem ara interpretant un recull anomenat Nits d'Òpera.

0: Això eren les nits d'òpera de la petita companyia lírica de Barcelona que van actuar en el context del Sitges Estiu dins del Palau de Maricel.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Toluges, 95.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia.
6: El repeteig del sol. Cada migdia a Radio Arrels.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Radio Arrels.
9: Avui som el dilluns 24 d'agost. Ràdio Arrels, bon dia. Ens pensàvem que les temperatures màximes passarien aquests dies per sota dels 30 graus. Doncs no, màximes encara de 33 graus aquesta tarda al Vallespí, al Rosselló, a les Corberes, 32 al Conflent, 22 graus de màxima a Cerdanya i al Capcí. Demà dimarts començarem el dia amb unes temperatures mínimes de matinada de 20 graus a Perpinyà, 18 a Ceret, 17 a Prada, 12 a Formiguera i a Sallagosa. La tarda, amb sol a tot el país, 21 graus al Capcí, 23 de màxima a Cerdanya, 29 graus al Conflent, Vallespí i al Rosselló. I dimecres continuarà el sol, però tornarem a veure temperatures màximes per sobre dels 30 graus, 32 graus a Prada, Ceret i Perpinyà, i fins a 24 graus a Cerdanya.
10: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Jordi Casasses, rector de la Universitat Catalana d'Estiu. Parlem de xifres primer. Què podem dir al nivell de xifres de la Universitat Catalana d'Estiu 2026?
3: Doncs un, jo penso que un èxit d'assistència, amb un total de 1.072 persones, alumnes, professors, això inclou organització, alumnes, professors, organització, especialistes, periodistes, jornades, etc. 1.072 persones. I després tenim un 80%, com sempre acostuma a passar, del Principat, de la Catalunya del Nord, un no arriba al 5%, i el 6% i escaig per les Illes i el País Valencià. I després altres, un 2%. O sigui, un repartiment habitual, podríem dir, en els darrers temps, quan s'ha fet difícil institucionalment i econòmicament la vinguda de País Valencià a Illes, però per altra banda, doncs bé, una estada bé. I sobretot jo el que he notat ha sigut una presència massiva en els actes, una presència massiva en els cursos i una presència massiva al menjador, on la gent diu, en termes generals, que està més contenta amb el menjar que altres anys.
2: L'amfiteatre era ple gairebé a cada acte, no?
3: Pràcticament a cada acte ha estat ple. Ple i, a més, seguit amb gran atenció i, amb entusiasme col·laboratiu.
2: Les xifres són baixes encara per Catalunya Nord, és que hi hauria una solució, unes accions per intentar que pugin encara una mica?
3: A veure, l'assistència de Catalunya Nord, curiosament, sempre ha sigut una mica baixa. Ara el que s'han fet cursos específics de Catalunya Nord, nosaltres, en principi, bueno, aquesta gent de Catalunya Nord, en principi, no es queda a dormir, imagino, perquè se'n pot anar a casa. Perquè el nostre problema, en termes generals, és d'espai. Tenim problemes d'espai. El del Liceu és un espai que s'ha anat acotant cada vegada més a la baixa i, per tant, per més propaganda que fem, no podríem acollir a les persones, i és un problema.
2: És difícil de destacar els actes, perquè hi ha hagut actes molt importants, però potser ha començat molt fort, potser amb el discurs de la batllessa de Prada, que potser no s'esperava algunes persones.
3: La veritat és que ningú s'ho esperava, em sembla, a mi, i el discurs llegit en català i amb un contingut reivindicatiu, amb un contingut beligerant i amb un contingut entusiasta de la, podríem dir, comunió amb els objectius de la Universitat Catalana d'Estiu. Per tant, en aquest sentit, va començar realment fort.
2: Altre acte potser que se podria destacar, ja ho sé que és complicat, Jordi Casasses, de destacar un acte.
3: És complicat, però bueno, n'hi ha hagut de tot tipus. Hi ha hagut el de l'informe Fènix, hi ha hagut actes de col·laboració amb fundacions, la vinguda de la presidenta Laura Borràs, que va tenir un èxit també de públic, i la premsa heu ajudat molt en aquest sentit, i jo estic content, us hi vaig dir en els teus companys ahir que es havia de fer així, es havia, i que també es mirés de fer amb el possible cunyes sobre els continguts de les classes, dels cursos, perquè realment han sigut importants, el de dret ha sigut important i ho està siguent, el d'història sempre en presència numerosa i en aquest cas des de fa, jo penso, 3 anys amb la presència d'Oriol Junqueras fent una de les lliçons, amb l'èxit sempre en aquest sentit, de tots, vaja, els cursos de les ciències de la salut, també importants, amb la commemoració del diari, del diccionari mèdic català, que va tenir un origen a Prada fa 50 anys, i per tant doncs anem generant coneixement i anem generant consciència de països catalans.
2: Si no parlem de la calor, parlem dels diners, finalment respirem millor?
3: Ara respirem, millor no, respirem, i esperem seguir respirant sense assistència, sense respiració assistida, perquè em sembla a mi que la labor que fa aquesta entitat després de 58 anys és important, perquè no hi ha altra entitat de pensament crític, de pensament de consolidació d'identitat, de consciència de països catalans com la nostra universitat. I això fa una funció important any rere any, perquè una entitat arribi a 58 edicions vol dir que compleix una missió important, omple un buit en la nostra convivència catalana.
2: Doncs moltes gràcies i visca la 59a Universitat Catalana d'Estiu.
3: Això mateix, que hi visqui i que existeixi.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcir i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.

0: família i futur.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
4: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
5: Bon dia.
4: I ja vam parlar una mica de la tenora per explicar que no va ser Andreu Turón qui la va inventar, però ara volíem parlar una mica més de l'instrument en si.
5: Bé, d'aquí, a partir del moment on es considera que l'instrument no és inventat en 1949, ara podem fer la història de l'instrument. Es sap que aquest, més o menys, en tot cas, el predecessor d'aquest instrument ja formava part de conjunts musicals. Jo personalment pensi molt en les cobles de Xeremiaires, si arribaré, que feien la sortida dels consulars a Perpinyà, on es sap que hi havia quatre oboes xeremiaires catalanes que tocaven. Possiblement dues primes, dues tenores, no es sap ben bé, acompanyat d'un baix. El que és segur és que la tenor a Catalunya Nord, el tenor, la primera menció és en 1821, doncs dins el taller Garret, on es sap que ell en fabricava. Després tenim en 1835 un senyor que es diu Abel Hugo, que ens explica que la cobla a Catalunya Nord es fa amb la tenor, el tenor, com ell ho diu. I cap allà en 1840 tenim dos contractes de cobla a Illa d'Otet, molt i molt interessants, dins el qual trobem la bourrasse, trobem el flabiol, trobem la prima i trobem la tenor. Tocats, en 1840. Doncs amb instruments probablement fabricats pel Valentí Turón, que és el constructor d'aquesta època. Cap allà, en 1840, el Valentí i l'Andreu tenen una disputa, una querella, no sé, i no es parlen més. És un xic un problema per nosaltres quan fem l'estudi dels instruments per entendre tota la transmissió que es farà, ja que sap que el Valentí i l'Andreu tenen una cobla junts abans, no sap ben bé qui toca què, bon, això tenim un petit forat aquí, això és segur. I el que és cert també és que el Valentí comença a modernitzar l'instrument i que és el seu fill, l'Andreu, que això sí, el tornarà célèbre. Tornarà aquest instrument célèbre i que a l'Empordà, quan vols tenir una bona cobla, un bon instrument, perdona, et cal tenir un instrument turon. Pep Ventura, per cert, vindrà a veure l'Andreu a comprar-li la seva tenora. El que no és cert i que és el llegendari sardanista és que li vingui a dir inventa aquest instrument i em permetrà crear jo la cobla.
6: Tal com dèiem en el precedent capítol, que és tornar a atribuir una primera paternitat, en tot cas, a la modernització de l'instrument al Valentí Turón, el Valentí és un home nascut el 1777, és un home que va conèixer la fi de l'antic règim, però que va conèixer sobretot la cobla amb la bourrasse, amb una certa estètica musical. Va conèixer també, evidentment, els canvis. Però, va adaptar la xeremia tenor per fer-ne un baix per la cornemusa. I tal com us explicava, és un instrument molt rudimentari i amb unes claus fetes amb planxes de llautó plegades i fins i tot amb resolucions així mecàniques molt rudimentàries i que amb prou feines tapaven, cosa que per un instrument amb ja 8-9 claus, una campana segurament en un primer temps de fusta, però després de metall, amb els seus límits. L'Andreu Turón, doncs, segurament durant la dècada del 1840, fins i tot cap als finals d'aquesta dècada, millora encara més aquesta primera modernització. Però és clar, doncs, tots dos, com deia l'Oriol, tots dos, el Valentí i l'Andreu, són músics. Però l'Andreu és nascut el 1815 i músic de diversos instruments, també va ser professor de cornetí. Se sap que també fabricava instruments clàssics, tenim com a mínim un clarinet i un oboè clàssic que ell mateix va fabricar. Doncs tenia més mitjans també, o tenia una inquietud en quant a la resolució de problemes purament mecànics pels seus instruments. I doncs es fa també la seva promoció com a músic, com a constructor d'instruments, també amb la tenora. I com per la prima, de la qual parlàvem anteriorment, fa un parell de capítols, d'un instrument de quatre peces com els feia el Valentí Turón, que també és el cas per la tenora, doncs l'Andreu ho redueix a tres instruments, una peça de dalt, una peça més llarga per la mà de ball i amb totes les claus, i una campana, en el cas de l'Andreu, de metall. De metall i de dues claus. Jo no tinc clar que fos ell que fes tots els elements de metall, hi ha poca homogeneïtat, diguem-ne, entre les formes d'un instrument a l'altre, però sí que hi ha cura que la mecànica sigui fiable, funcional i que les claus tapin al capdavall. Sí, al capdavall, però allò, l'Andreu Turón adapta la tenora per fer-ne un instrument solista, també a imitació del gust musical de l'època, sobretot el de l'òpera, per exemple. I tenim el programa dels concerts del 1852 i són obligades, no són sardanes, però són peces obligades, per tenora, si no em falla la memòria, hi ha muntanyes regalades o arranjaments amb variacions de melodies rossellonesos ben conegudes. En tot cas, són instruments que duren, que els músics fan durar molt i molt i molt. Per exemple, l'Albert Manyac, el famós tenorista de Ceret, no va tocar mai amb cap altre instrument que una Turón. Per exemple, en fotos, quan van crear el Elio Gabal a París, se'l veu amb una tenora, que no és pas la que va tocar diguem-ne, més tard en la seva carrera. La seva última tenora que va tocar la podeu veure exposada al Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, a Ceret, i que és un instrument de granadillo amb un altre sistema de claus molt més sofisticat i que li permetia també a l'Albert Manyac, sempre en aquest lluïment de solista, de poder tocar peces com la Caquetage, el famós vals que va poder gravar i que poca gent s'atreveix a tocar.
5: Sí, sí, aquest instrument del qual parla el Pere és un dels últims que va fabricar en Turón abans de morir. Una cosa que ens adonem també és que l'Andreu Turón tindrà una influència molt forta, ho parlo també el Valentí, però és una cosa que no es pot quantificar perquè és massa antiga. Però Andreu, sabem que al Principat tothom té una fama enorme i ens adonem de més a més, per exemple, que els tenoristes venen a agafar cursos a Perpinyà. No sé, quant de temps, no sé com es passava. Pensi que si venien, si es passaven un mes o no sé com feien. Teníem rastres de gent que venien a aprendre a fabricar les canyes d'instruments, d'altres que venien a agafar cursos de tenor. Doncs, de fet, tenim un moment on entre el Valentí i l'Andreu al voltant de la tenor, tot es passa aquí. Tot el món de la factura instrumental ha vingut aquí a Perpinyà. Tornarà a marxar després de l'Andreu, però es quedarà molt i molt de temps amb l'Andreu Turón. És veritat que aquesta força la tindrà, és segur, però tampoc cal ser realista, no va inventar l'instrument, el va perfeccionar en funció de les modes d'aquell moment, i és per això que va funcionar.
4: Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, moltes gràcies als dos.
6: A vosaltres. Gràcies.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Pere Figueres és l'actor i el testimoni viu de la cançó nord-catalana. A Perpinyà. Nat a Pontellà el 1950. Vinyater, cantant, poeta i escultor. És autodidacta. Molt d'hora la seva sensibilitat l'ha portat cap a la poesia escrita per d'altres, on ha puat la lletra de les seves cançons. Poetes de la generació anterior, Joan Amada, Josep Sebastià Pons, i sobretot, qui serà el seu mentor amb un respecte i consideració mútues, Jordi Pere Cerdà. Durant 40 anys no ha parat de cantar, quan ja tard s'ha donat a conèixer amb textos propis, recollits en el llibret nou, editat el 2016. Nou, del poemari nou, el xifra i potser com l'adjectiu de la mateixa sonoritat. Inspirat pels nombrosos artistes que té per amics, tasta també amb èxit les arts plàstiques com els seus canyataps. Del poemari nou, llegirem morir. Morir un dia de bremes, voldria com un raïm major desfer-me de la vida mig estiu, mig tardor. I només amb rialles voldria, com un raïm madur, ser plorat amb llàgrimes d'un aiguatge de frescor. Morir un dia de bremes, voldria, igual al gatimell, darrer company del xirment espigolat pels ocells. I només amb l'esperança voldria, com un raïm ben amagat, ser cobert de fulles seques, passat bremes, oblidat.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: La incineradora de Calça, única gran emissió industrial de CO2 a Catalunya Nord. Bon dia. A l'estat francès, 191 instal·lacions industrials declaren les seves emissions de diòxid de carboni en el marc de dues directives europees, representant aproximadament el 26% de les emissions de l'estat. Entre aquestes, 9 superen el milió de tones emeses el 2023, acumulant el 29% del total de les instal·lacions declarants. Les dues primeres són situades a Dunkerque i a Marsella, són les fàbriques de fabricació d'acer ArcelorMittal amb 5,33 i 5,31 milions de tones de CO2 respectivament. El sector de l'energia és responsable per si sol del 37% de les emissions de CO2 amb 27 milions de tones emeses el 2023, seguit pels sectors de la metal·lúrgia i la indústria minera. Malgrat una baixa marcada el 2023, les emissions de CO2 de la indústria només han disminuït un 1,4% el 2024, principalment a causa de la caiguda de la producció i no gràcies a transformacions estructurals dels processos industrials. El Réseau Action Climat subratlla que la combustió industrial de matèries fòssils, necessària per assolir temperatures molt elevades i alimentar reaccions químiques, és l'origen essencial d'aquestes emissions. Els projectes de descarbonització pateixen dificultats per desenvolupar-se més enllà de l'eficiència energètica, ràpidament rendible, mentre l'entorn polític actual a la Unió Europea i a l'Estat francès no afavoreix el desplegament de projectes suplementaris d'aquí al 2030. A Catalunya Nord només hi ha un lloc que figura en aquesta llista d'instal·lacions declarants, és la incineradora de Calça.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Avui som el dilluns 24 d'agost. Ràdio Arrels, bon dia. Ens pensàvem que les temperatures màximes passarien aquests dies per sota dels 30 graus, doncs no, màximes encara de 33 graus aquesta tarda al Vallespí, al Rosselló, a les Corberes, 32 al Conflent, 22 graus de màxima a Cerdanya i al Capcí. Demà dimarts començarem el dia amb unes temperatures mínimes de matinada de 20 graus a Perpinyà, 18 a Ceret, 17 a Prada, 12 a Formiguera i a Sallagosa. La tarda, amb sol a tot el país, 21 graus al Capcí, 23 de màxima a Cerdanya, 29 graus al Conflent, Vallespí i al Rosselló. I dimecres continuarà el sol, però tornarem a veure temperatures màximes per sobre dels 30 graus, 32 graus a Prada, Ceret i Perpinyà, i fins a 24 graus a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
5: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
6: En Paul Feder va demanar una cervesa a en Jauet, el cambrer que treballava darrere el taulell del bar, mentre obria el paquet que havia anat a recollir a l'oficina de correus. Suzanne, la seva filla adoptiva, li havia enviat un regal de Nadal acompanyat d'una carta. Vivia a Barcelona, on estava acabant els estudis de dret internacional. Després d'haver llegit la carta, molt dolça, però on aprofitava per recordar-li que el segle XXI havia arribat i que calia familiaritzar-se d'una vegada amb els telèfons mòbils. Va obrir el paquet i va treure l'artefacte. Per un moment es va preguntar què en faria d'allò. En Jauet se'l mirava somrient.
7: Au, vinga, no t'estaràs tornant un postmodern, oi?
8: Ai, mira, no m'amoïnis, que saps com funciona això.
7: Et cal un abonament o una targeta? Espera't un moment, vaig a servir això a la terrassa, torno i t'ho explico.
8: No cal. Ja tornaré, he d'anar a comprar unes quantes garotes.
6: Va pagar la seva consumició i va anar moll avall, on acabava d'amarrar en Loïc, el pescador que atrapava les millors garotes del Mediterrani. Les venia directament des del seu vaixell. Aquest hivern estaven particularment plenes, tota una delícia amb una copa de vi blanc de coll lliure i una barreta de pa ben cruixent. Acostant-se al vaixell, va descobrir que alguna cosa no rutllava bé.

0: En Loïc no havia preparat encara la seva paradeta. Estava discutint amb un home d'una certa edat quan aquest va girar-se de sobte i va ensopegar amb en Pol. Va marxar fet una fúria i sense demanar excuses.
1: Escolta, quin tipus més antipàtic. Tens problemes, Loïc?
2: Adéu, Pol. Mira, no me'n parlis. Des d'aquest matí que tot va malament. Tenia una cita amb un científic que m'ha plantat i ara aquest vell m'arrambula perquè no sé què se n'és fet.
1: Ets en la recerca, ara?
2: Bé, de tant en tant, pesqui calques musclos per un laboratori privat, quelcom relacionat amb el nuclear. I crec que la darrera mostra els ha pas agradat gens ni gota. Aquest mateix matí me volien veure. Noves excuses per pas me pagar.
1: Caram, tu. Per cert, que en tens de garotes?
2: No, i a més aquests malparits m'han fet perdre tot el matí.
0: Ja marxava quan en Loïc el va cridar.
2: Espera-te, tinc una cosa que t'interessarà. D'una petita cistella de Nilú va saia una pedra ben estranya, provent del rec. Ja sabes, la falla que hi ha davant del cap de creus. La va aconseguir un col·lega meu. Se li va enganxar en el seu filat que remuntava.
1: Doncs sí que és ben estranya i pesa força. Que entens les coordenades?
2: Sí, aquí les tenes.
0: Li va donar un paper a en Pol amb les indicacions del GPS.
1: Fantàstic, m'ho penjaré a la paret.
0: Travessant els molls per arribar al seu vaixell, en Pol va veure el vell que l'havia empentat abans. Estava conversant amb una dona rossa que semblava sorpresa per les explicacions. Semblava enfadada. Aquest home havia de ser del tot insuportable. En Pol vivia en un vaixell, una vella goleta restaurada amb la qual feia viatges xàrters durant l'estiu. No obstant, a l'hivern, la goleta es quedava amarrada al port de Portvendres, un indret situat al vell mig del poble. De totes maneres, després de la creació dels nous molls, construïts per damunt de les roques i la petita platja, l'onatge no afluixava i penetrava fins als indrets més retirats, fent els llocs d'amarratge poc confortables quan bufava el vent del nord. Va verificar les amarres i els bussells que havia fet per evitar que es trenquessin. El darrer cop de vent havia estat força violent. En aquest període de l'any vivia tot sol. El seu ajudant havia aprofitat la temporada d'inactivitat laboral per agafar-se un parell de mesos de vacances per viatjar amb la seva parella. En canvi, la vida amorosa d'en Pol estava en hores baixes. Va empènyer el tauler de la coberta i va baixar a la cambra d'oficials. Allà trobava el seu món, una mena de niu on se sentia bé. Va treure el telèfon mòbil i el va deixar sobre la taula. Va acabar d'obrir totes les cartes rebudes, com sempre, factures. Finalment, es va preparar una truita de patates per donar-se un petit plaer. Tot i que el vent ja no bufava, la goleta estirava les amarres i cruixia. A fora, la marejada encara devia ser forta. Va agafar el diari Le Monde, però la son el va vèncer i va fer la migdiada. Potser era aquesta la seva manera de protestar contra l'avorriment que li causaven els enfrontaments en la direcció del Partit Socialista després de l'elecció de Nicolas Sarkozy. No va ser fins al vespre, després d'una interminable tarda feinejant en la que també havia tingut temps per informar-se sobre unes noves disposicions relatives al transport de passatgers en vaixells comercials, com la seva goleta, quan justament va sentir a la ràdio la notícia. El cos d'una dona ha estat trobat al peu del penya-segat del Cap Biar. La policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Va apagar la ràdio per posar un CD de Jack Johnson. I es va capficar amb les instruccions d'ús del telèfon mòbil que havia oblidat de portar en Jauet. Finalment, però, va acabar agafant un full per escriure a la Susana.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: La llengua catalana va conèixer períodes d'expansió, tant pel que fa a la seva estructura com pels territoris concernits. Penso, per exemple, als segles XIII i XIV i a la immensa riquesa que Ramon Llull va portar al català. També va conèixer períodes més nefastes de constricció, de penalització, que van alentir la progressió de la llengua. A finals del segle XIX, començs del XX, uns erudits es qüestionaven sobre la necessitat o no de reformar l'ortografia de la llengua catalana. Els tradicionalistes s'enfrontaven als més reformistes, com aquest jove químic que ara pretén modernitzar la llengua catalana. Aquest científic es deia Pompeu Fabra. Després de molts maldecaps i d'enfrontaments amb els seus col·legues, finalment, el 1906, participa en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i llegeix una comunicació, qüestions d'ortografia catalana. El seu prestigi intel·lectual en va sortir enormement reforçat, fins al punt que el president Prat de la Riba el va cridar per dirigir un projecte de normativització lingüística del català. El 1913, Fabra donà a conèixer les normes ortogràfiques promulgades per l'Institut d'Estudis Catalans. I el 1918 van publicar la Bíblia de la Llengua, la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra.
1: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: La Vuelta d'Espanya arriba a Font-romeu aquest dilluns i parlem amb una persona de l'oficina de turisme de Font-romeu, Sol Alonso. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aviam, què s'organitza a l'oficina de turisme per aquest gran esdeveniment?
3: S'organitza animacions. A partir de les 10 tenim ateliers de bici. Mm-hmm. Tenim també una fotobox perquè les persones podeu fer fotos. Tenim també una tele molt gran per la difusió de la carrera.
2: Sí.
3: A partir de les 2 tenim també bandes de música, tenim també concerts a partir de les 7 fins a les 23 hores.
2: I això es fa a on? A l'arribada, a les Ereles o a tot el vilatge de Font-romeu?
3: Això es fa a tot el vilatge de Font-romeu. Podeu trobar les animacions d'atelier i fotobox en el centre de Font-romeu. Després les bandes, l'esplanat, es va dir esplanat per animació en el casino.
2: Suposo que també representa molta gent. Els hotels són plens?
3: Sí, els hotels són plens.
2: Hi ha hagut dificultat per acollir tota aquesta gent perquè representa un nombre important de gent, entre, evidentment, els corredors, que és el de menys, segurament, però també tota la gent que segueixen.
3: Sí, és veritat que hi ha molta gent que segueixen, però els hotels tenen disponibilitat i hem pogut acollir la gent que viene a veure la Vuelta.
2: L'objectiu, suposo, des de l'Ajuntament, de l'Oficina de Turisme, és fer conèixer Font-romeu. I doncs això, per la Vuelta, us sembla que és una bona opció?
3: Sí, és una bona opció perquè hem posat a les vitrines de les botigues adhesius, el cotxe de l'oficina de turisme estan decorats amb punts blaus per a la Vuelta, també hem pintat a terra la carretera que va des de la rotonda del Calvari fins a les Aireles, que és on acaba la Vuelta, el text La Vuelta, perquè les persones venguen.
2: Sí. I això voldria dir que Font-romeu se gira cap al públic espanyol?
3: Sí, jo penso que sí.
2: A l'hivern hi ha una gran clientela del Principat de Catalunya.
3: Sí, perquè estem al costat de Catalunya. El primer vilatge que tenim és Llívia, que està a 20 minuts d'aquí.
2: És amb l'idea d'ampliar una mica aquesta clientela per més enllà de Catalunya?
3: Ens agradaria. Jo penso que sí, perquè hi ha molta gent que veniu de Barcelona, cap a Font-romeu. Jo penso que sí, que veure un poquito más allá seria top. Com?
2: És que hi ha nervis, és que són nerviosos, és que sou nerviosos vosaltres a l'oficina de turisme i a l'Ajuntament.
3: Ah, per la Vuelta?
2: Sí.
3: Estic content de que passi la Vuelta aquí.
2: Tot està preparat al moment on parlem.
3: Sí, tot està preparat.
2: Doncs bé, aconsellem a la gent de venir a veure els corredors a la Vuelta, també, si entenc bé, ho podran veure per pantalles gigants a dintre de Font-romeu. Hi ha unes restriccions a partir de quan no es pot arribar a Font-romeu en cotxe?
3: Les carreteres estan tancades a partir de les 2.
2: aconsellem a tots els nostres oients de posar al matí a Font Romeu i d'aprofitar de tot el que ofereix el vilatge i l'estació. Sol Alonso, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu.
2: I fins molt aviat, perquè seré present a la volta a Font Romeu. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.
2: Gràcies. Adéu.
3: Adéu.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Que...

0: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
1: Renaixem de les llums.

renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu.

0: Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Avui som el dilluns 24 d'agost. Ràdio Arrels, bon dia. Ens pensàvem que les temperatures màximes passarien aquests dies per sota dels 30 graus. Doncs no. Màximes encara de 33 graus aquesta tarda al Vallespí, al Rosselló, a les Corberes, 32 al Conflent, 22 graus de màxima a Cerdanya i al Capcí. Demà dimarts començarem el dia amb unes temperatures mínimes de matinada de 20 graus a Perpinyà, 18 a Ceret, 17 a Prada, 12 a Formiguera i a Sallagosa. La tarda, amb sol a tot el país, 21 graus al Capcí, 23 de màxima a Cerdanya, 29 graus al Conflent, Vallespí i al Rosselló. I dimecres continuarà el sol, però tornarem a veure temperatures màximes per sobre dels 30 graus, 32 graus a Prada, Ceret i Perpinyà, i fins a 24 graus a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
2: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui comencem amb barroc francès, amb Marc-Antoine Charpentier i el seu concert per quatre violes. El va compondre el 1680, quan tenia 37-38 anys, en un moment en què Jean-Baptiste Lully tenia una mena de monopoli. No es podia interpretar una òpera sencera a França sense el seu permís. Et podia costar 10.000 lliures de multa i també el teatre confiscat. Caldrà esperar que es mori Lully perquè els compositors puguin composar òperes i aquestes puguin ser presentades al públic. En aquests anys, Charpentier va fer el seu únic concert per quatre violes que escoltem amb l'Hesperion 21 de Jordi Savall.

la sarabanda del concert per quatre violes de Charpentier amb Esperion 21, dirigit per Jordi Savall. Una de les darreres obres de Schubert va ser el trio per piano número 2 que escoltarem. Es va publicar el 1928, doncs, pocs mesos abans que morís, als 31 anys, per causa del tifus. És una obra coneguda i molt apreciada que s'ha utilitzat al cinema, sobretot, recordareu Barry Lyndon de Stanley Kubrick, trio de piano, violí i violoncel. Escoltem el segon moviment amb els danesos del trio Vitruvi.

El segon moviment del trio per piano número 2 de Schubert amb el trio Vitruvi. Una de les obres més cèlebres de Debussy segur que és la suite Bergamasca. La va escriure el 1890 quan era estudiant. 15 anys després la va revisar i publicar. El fragment més conegut d'aquesta obra per piano és el Clar de Lluna, que ja hem escoltat. Escoltarem avui el Passepied, amb el pianista bretó Jean-Efran Babouzet.

0: el passapier de la suite bergamasca de Debussy amb el pianista Jean-Efran Babouzet. Abans hem escoltat Schubert i Charpentier.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a punt allà, 95.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: El dilluns, el dilluns, es toca el dimarts i el dijous,

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Kenny, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè hi ha molt sol.

Com a poc s'entortilla el cuc, d'un banc i de l'altre s'estira, deu tenir cal com a tira el cuc. Al mig del món no té ni cap ni cua i de destret sembla que sua.

0: Perpinyà, 18 a Ceret, 17 a Prada, 12 a Formiguera i a Sallagosa. La tarda, amb sol a tot el país, 21 graus al Capcí, 23 de màxima a Cerdanya, 29 graus al Conflent, Vallespí i al Rosselló. I dimecres continuarà el sol, però tornarem a veure temperatures màximes per sobre dels 30 graus, 32 graus a Prada, Ceret i Perpinyà, i fins a 24 graus a Cerdanya.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
3: Començarem amb un estàndard dels anys 50 de l'orquestra de Count Basie, Little Darling, una cançó que va escriure el trompetista de l'orquestra pel disc The Atomic Count Basie, un disc important que va aconseguir el Premi Grammy al millor àlbum de jazz instrumental el 1958.

Lil Darling, Count Basie, del disc The Atomic Count Basie del 1958. Tres músics que van treballar al costat de Wayne Shorter: Danilo Pérez al piano, John Patitucci al contrabaix i Brian Blade a la bateria, en un disc del 2015 que ve a ser un homenatge al saxofonista. Danilo Pérez explica que quan li va donar el disc a Wayne Shorter li va dir: "És per tu, doctor. És el nostre regal, la nostra mirada d'amor i gratitud per totes les lliçons que ens has donat."

el disc Children of the Light del 2015 amb Danilo Pérez, John Patitucci i Brian Blade. També del 2015 el retrobament del saxofonista David Sanborn amb el baixista i productor Marcus Miller, el disc Time and the River. Ja s'havien trobat 15 anys abans pel disc Inside.

0: el tema a la vertical del disc Time and the River del 2015 amb David Sanborn. Abans hem escoltat l'orquestra de Count Basie i després el trio de Danilo Pérez, John Patitucci i Brian Blade, els músics de Wayne Shorter.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

afluixant l'aigua del molí. Si sembres alegria, viu el gol de cada dia. L'amor per companyia.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Víctor, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha la piscina, la platja i les vacances d'estiu.

quan jo n'era petitet, festejava i presumia. Esfervenia blanc al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell,

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Avui som el dilluns 24 d'agost. Ràdio Arrels, bon dia. Ens pensàvem que les temperatures màximes passarien aquests dies per sota dels 30 graus. Doncs no. Màximes encara de 33 graus aquesta tarda al Vallespí, al Rosselló, a les Corberes, 32 al Conflent, 22 graus de màxima a Cerdanya i al Capcir. Demà dimarts començarem el dia amb unes temperatures mínimes de matinada de 20 graus.

0: Músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui, música d'arrel del Pirineu. Les violines són tres violinistes, una acordionista i una contrabaixista. Es van crear el 96, volien proposar un so més cèltic a la música tradicional catalana. Van començar amb un repertori amb temes dels antics violinistes del Pirineu. És un grup de festa major per fer ballar tothom. Escoltem el Vals de Sant Martí.

El vals de Sant Martí amb les violines del seu disc Nyigo Nyigo del 2004. I el Pont d'Arcalís, el Pont d'Arcalís és un dels pesos pesants de la música d'arrel, també com les

Violines s'han dedicat, sobretot, a les cançons i balls del Pirineu. Arcalís és un poble de la comarca del Pallars Sobirà, tocant Andorra, doncs, ple Pirineu. En el grup hi trobem músics dels més veterans i reconeguts, com Artur Blasco, acordió diatònic, o Jaume Fàbregas, guitarra, gralla i veu.

0: si no em fuma.
1: Els músics de Puigcerdà amb el Pont d'Arcalís del seu disc La Seca, La Meca i les Valls d'Andorra. El Pont d'Arcalís i les violines que hem escoltat abans s'havien de trobar un dia. Compartien interès pel repertori tradicional del Pirineu. El 2007 van publicar un disc d'un dels concerts que van fer plegats.

0: La cançó d'un caçador i després la mestressa i el cabrer d'un concert que van fer el Pont d'Arcalís i les violines. I acabarem amb una altra cançó del Pirineu, considerada una de les primeres cançons de protesta del nostre cançoner de tradició oral. Això ho diu Artur Blasco, el màxim especialista en cançons del Pirineu. Es tracta de les Cobles del Peirot i l'escoltarem amb el grup Pomada, el grup de Carles Velda i Helena Casas, creat el 95, van funcionar fins al 2004, el grup que va aportar una nova manera d'entendre i interpretar la música popular.
1: Canta les Cobles del Peirot, vora el foc, fora neva. La gent escolta i de tant en tant es distreu amb les espurnes que surten de la xera i volen fumar-la amunt. Fumar-la amunt, fumar-la amunt.

les cobles del Peirot amb el grup Pomada. Els 20 de música d'arrel, avui en música del Pirineu, amb les violines, el Pont d'Arcalís i el grup Pomada.

0: d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Nassim, tinc 10 anys i m'agrada l'Eixiu perquè podem anar als jocs de confabos.

0: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A les Garrotxes, escolteu Ràdio Arrels
3: al 95.5.

és un verí mortal, una toxina suau que paralitza el cos, que altera la raó, la lògica imperant, l'estat de la nació i el més equilibrat. No s'hi pot fer res, no s'hi pot fer res, i no valen consells.

i afecta per igual. Dels 15 als 80 anys, els folls i els assenyats, les vídues, els casats, i Buda i Jesucrist, i fins i tot a tu que em dius, a mi no em pot passar.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Avui som el dilluns 24 d'agost. Ràdio Arrels, bon dia. Ens pensàvem que les temperatures màximes passarien aquests dies per sota dels 30 graus. Doncs no, màximes encara de 33 graus aquesta tarda al Vallespí, al Rosselló, a les Corberes, 32 al Conflent, 22 graus de màxima a Cerdanya i al Capcí. Demà dimarts començarem el dia amb unes temperatures mínimes de matinada de 20 graus a Perpinyà, 18 a Ceret, 17 a Prada, 12 a Formiguera i a Sallagosa. La tarda, amb sol a tot el país, 21 graus al Capcí, 23 de màxima a Cerdanya, 29 graus al Conflent, Vallespí i al Rosselló. I dimecres continuarà el sol, però tornarem a veure temperatures màximes per sobre dels 30 graus, 32 graus a Prada, Ceret i Perpinyà, i fins a 24 graus a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. A cap estany, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Jordi Casasses, rector de la Universitat Catalana d'Estiu. Parlem de xifres primer. Què podem dir al nivell de xifres de la Universitat Catalana d'Estiu 2026?
4: Doncs jo penso que un èxit d'assistència, amb un total de 1.072 persones, alumnes, professors, això inclou organització, alumnes, professors, organització, especialistes, periodistes, jornades, etc. 1.072 persones. I després tenim un 80%, com sempre acostuma a passar, del Principat, de la Catalunya del Nord no arriba al 5%, i el 6% i us caig per les illes i el País Valencià, i després altres un 2%. O sigui, un repartiment habitual, podríem dir, en els darrers temps, quan s'ha fet difícil institucionalment i econòmicament l'avinguda de País Valencià a Illes, però per altra banda, doncs bé, una estada bé. I sobretot jo el que he notat ha sigut una presència massiva en els actes, una presència massiva en els cursos, i una presència massiva al menjador, on la gent diu, en termes generals, que està més contenta amb el menjar que altres anys.
3: L'amfiteatre era ple gairebé a cada acte, no?
4: Pràcticament a cada

0: dissabte ha estat ple. Ple i, a més, seguit amb gran atenció i amb, jo diria, amb entusiasme col·laboratiu.
1: Les xifres són baixes encara per Catalunya Nord. És que hi hauria una solució, unes accions per intentar que pugin encara una mica?
0: A veure, l'assistència de Catalunya Nord, curiosament, sempre ha sigut una mica baixa. Ara el que s'han fet cursos específics de Catalunya Nord, nosaltres, en principi, bueno, aquesta gent de Catalunya Nord, en principi, no es queda a dormir, imagino, perquè se'n pot anar a casa, perquè el nostre problema, en termes generals, és d'espai. Tenim problemes d'espai, el del Liceu és un espai que s'ha anat acotant cada vegada més a la baixa, i per tant, per més propaganda que fem, no podríem acollir a les persones, i és un problema.
1: És difícil de destacar els actes, perquè hi ha hagut actes molt importants, però potser ha començat molt fort, potser amb el discurs de la batllessa de Prada, que potser no s'esperava algunes persones.
0: La veritat és que ningú s'ho esperava, em sembla, a mi, i el discurs llegit en català i amb un contingut reivindicatiu, amb un contingut beligerant i amb un contingut entusiasta de la, podríem dir, comunió amb els objectius de la Universitat Catalana d'Estiu. Per tant, en aquest sentit, va començar realment fort.
1: Altre acte potser que se podria destacar, ja ho sé que és complicat, Jordi Casasses, de destacar un acte.
0: És complicat, però bueno, n'hi ha hagut de tot tipus. Hi ha hagut el de l'informe Fènix, hi ha hagut actes de col·laboració amb fundacions, l'avinguda de la presidenta Laura Borràs, que va tenir un èxit també de públic, i la premsa heu ajudat molt en aquest sentit, i jo estic content, us hi vaig dir en els teus companys ahir, que es havia de fer així, i que també es mirés de fer amb el possible cunyes sobre els continguts de les classes, dels cursos, perquè realment han sigut importants, el de dret ha sigut important i ho està siguent, el d'història sempre en presència numerosa, i en aquest cas des de fa, jo penso, 3 anys, amb la presència d'Oriol Junqueras fent una de les lliçons, amb l'èxit sempre en aquest sentit, de tots, vaja, els cursos de les ciències de la salut, també importants, amb la commemoració del diccionari mèdic català, que va tenir un origen a Prada fa 50 anys, i per tant doncs anem generant coneixement i anem generant consciència de països catalans.
1: Si no parlem de la calor, parlem dels diners, finalment respirem millor?
0: Ara respirem, millor no, respirem, i esperem seguir respirant sense assistència, sense respiració assistida, perquè em sembla a mi que la labor que fa aquesta entitat després de 58 anys és important, perquè no hi ha altra entitat de pensament crític, de pensament de consolidació d'identitat, de consciència de països catalans com la nostra universitat, i això fa una funció important any rere any, perquè una entitat arribi a 58 edicions vol dir que compleix una missió important, omple un buit en la nostra convivència catalana.
1: Doncs moltes gràcies i visca la 59a Universitat Catalana d'Estiu.
0: Això mateix, que hi visqui i que existeixi.
2: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som a Elna, al conservatori de l'associació Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: I avui encara no hem dinat, per tant, aquesta expressió avui, amb l'esmorzar no en tenim prou, però quina expressió ens portes?
4: Sí, si havies dinat i força ben dinat, amb un salpiquet de mongetes, te podria dir que vas tip com un tirú. No hi vas tip com un tirú.
3: No, un cafè amb llet no...
4: Què són, no què són els tiruns, Miquel?
3: M'ho has dit abans, si no, no ho sabia. Però jo li dic ànec.
4: Sí, el tirú és la denominació, com a mínim, a la plana rossionesa dels ànecs, de canar. Doncs, un tirú o una tiruna. I doncs hi ha una expressió que diu... tip com un tirú o tipa com una tiruna, que això ho deia la meva padrina també, perquè evidentment quan han menjat força els tiruns tenen el pap ple i, doncs, i també saps que se poden engreixar, enfitar també.
3: Clar, precisament els tiruns, els ànecs, a vegades els encitaven. Aquí tinc un estri a la mà. Sí. Si m'aguantes el micròfon el faré anar. Que fa així. I això, bàsicament, entenc que li posaven...
4: Sí.
3: És com un embut?
4: És un embut, sí. I llavors es poses a dins el que li vols donar, amb què el vols enfitar. I hi ha una manivela i a mesura que gira la manivela, això va baixant per la força d'aquest pobre animal per li omplir el pap amb això.
3: Era un instrument, sí, gairebé de tortura,
4: de tortura,
3: però
4: sí, sí, sí.
3: Sí, sí. Doncs molt bé, amb això, sí. D'aquí ha vingut la frase, no?
4: Sí, tip com un tirú. L'única cosa és que aquest instrument que tenim aquí no ve del Rosselló, no ve de Catalunya Nord, ve de... més aviat de la part d'Occitània, on això ho feien. Bé, estaria bé que si hi ha gent que ho escuta en això i que, si no es pot dir, perquè són quasi bé segur que se devia fer també en alguna part d'aquí de Catalunya Nord, i si hi ha gent que tenen records que ho hagin fet ells o que ho hagin fet els seus pares, els seus avis, estaria bé que se posessin en contacte amb nosaltres per nos-ho explicar.
3: Doncs queda clar, es poden posar en contacte amb l'associació Terra dels Avis.
4: Moltes o amb Arrels.
3: O amb Arrels, sí, sí. Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
4: Gràcies, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem d'homònims i més exactament d'homòfons, paraules que sonen igual però s'escriuen de forma distinta i tenen significats diferents. Tanca i tanca. Tanca amb una K, una forma poètica d'origen japonès, i tanca amb una C, una reix, una estacada, una bardissa, una paret de pedra seca, etc. Amb què se circumda un espai de terreny amb què es tanca una obertura, segons la definició del Dieck. I ho farem a partir d'un poemari original del menorquí Paragomila. La tanca, amb una K, és una forma poètica molt antiga, de fet del segle VIII, i significava al començament un poema curt, suposava a la xoca el poema llarg. Sabem tots que no és l'única forma japonesa curta. L'haiku és encara més curt. L'haiku compta 17 síl·labes en 3 versos, segons l'esquema 5, 7, 5. I la tanca i afegeix 2 versos de 7 síl·labes. Bueno, síl·labes és una aproximació, perquè de fet els japonesos no utilitzen síl·labes sinó moga, que són una cosa entre el so, el nostre so, i la síl·laba. La tanca va ser importada i adaptada a la mètrica catalana per Carles Riba, que publicà Del joc i del foc el 1946 i que seria una forma conreada després, entre d'altres, per Salvador Espriu, Rosa Leveroni i el nostre Pere Gomila. Això s'emmarca dins d'una moda del Japó. Pensem, per exemple, en l'aportació del pintor Fujita en l'École de Paris del primer terç del segle XX. Quant a la tanca amb una C, i en particular la tanca menorquina, és a la vegada un límit i una parcel·la. Cada tanca és un recinte aproximadament quadrat amb al voltant d'una hectàrea d'extensió cercat per un mur de paret seca que constitueix una parcel·la d'explotació agrícola. Vista des del cel, l'illa de Menorca és com un joc d'escacs amb aquestes parets seques i per això se li diu que és l'illa de les pedres i del vent. Passem a les tanques gomilianes. Tanques va conèixer dues edicions, un original i experimental i l'altre, de fet, una reedició 20 anys després en la col·lecció Petit Format, publicada per l'Institut Menorquí d'Estudis en una forma, direm, convencional. La primera edició, els anys de 1980, és a dir, tan sols després de la mort del dictador i del que es diria la transició democràtica, dues paraules molt exagerades, amb l'operé, aquesta primera edició va néixer d'un projecte de publicació total combinant distints gèneres, desenvolupat pel traductor català Víctor Compte quan aquest vivia a Menorca. Un projecte que seria la revista Druida i volia que el primer exemple fos d'un poeta menorquí a partir de tanques, justament, de la forma japonesa adaptada al català i de fotos. Bueno, una il·lustració però molt més. I de fet, les tanques, les 32 tanques d'aquest primer número de la revista Druida ens presenten un món essencial, amb l'oposició de la llum i de la foscor, del món de dintre, del món de fora, del món públic i del món íntim. Les tanques gomilianes diuen el contingut i la seva frontera, la sala i els murs. Són una poesia atemporal que fa de cada lloc un centre del món. Però, més que una aproximació teòrica, llegiré unes quantes tanques. La llum més clara travessa parets, mobles, cadires velles, de bova i de presagis, sense saber el misteri. Cercadors tossuts de la bellesa antiga travessaren murs i trencaren barreres per donar-nos el gaudi. I per fi, una última. Hi ha algú, no en dubtis, que ens veia les paraules. No fora cosa que trenquéssim un ordre o algun ferm sortilegi. En Pere Gomila escriu una de les poesies més pures i cisellades que conec. Tant de bo aquesta petita càpsula us hagi donat el gust d'endinsar-vos-hi. Que tingueu un bon dia.
1: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors.
3: Bon dia. Som la classe de cinquena I i us presentarem el tema dels trobadors. Els trobadors són una manifestació original i única de la societat occitania. El cavaller, cortès i la dama són exemples i persones que reuneixen unes qualitats de la societat occitania. Medieval, canidran, indispensables. Noblesa, gallardia, generositat i lleialtia. Elegància. Tot això es concentra en un mot, la cortesia.

0: La cançó No pensa pas cantar, escrita per Guillem de Bergueda i és cantada per Francesca Ribera, que és surnom Titut.
1: Guillem de Bergueda se riu de mon sogre, li va dir fins que el matí un bon dia i el vol matar.
2: M'agrada aquesta cançó perquè està diferent de les músiques d'amor normal. L'autor utilitza l'humor i la crítica per la muca del seu adversari. La veig és directa i a vegades agressiva, que dona el text vivent.
3: Radio Herers, a Sureda, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
2: Rebem a l'estudi de Prada de Ràdio Arrels un escriptor. Avui el rebem com a escriptor, però és també periodista, músic i altres coses. És en Carles Serrat. Carles Serrat, bon dia.
3: Bon dia.
2: Carles, et rebem avui perquè presentes a Prada el teu llibre,
3: sí.
2: Canigú Blues. És el teu primer llibre?
3: Ah, sí, sí, sí.
2: Hi ha una constant amb tu, és el blues.
3: Bé, jo havia escrit, evidentment, ho has dit, periodista jubilat, eh? Doncs com jornalista, periodista, havia, evidentment, he escrit centenars o milers de línies.
2: Eh? Sí.
3: També es pot dir que d'una certa manera he escrit poesia, ja que les cançons, sense la música, pot ser poètic en tot cas. Mai havia escrit en prosa, mai havia escrit una novel·la, doncs una història inventada.
2: I això de passar del format curt, breu, de la cançó, per exemple, i l'article de periodista a una cosa llarga, és una dificultat?
3: Sí, dificultat no, és molt... té res a veure, en fi, és molt diferent. Jo he començat per fer-me petites fitxes, en fi, petits apunts del que volia posar en un futur llibre. I doncs això ho he fet durant molt de temps, uns anys, sense l'idea precisa de fer un llibre. Era coses que no volia descuidar, coses que volia guardar en memòria, coses de la família, sobretot, i del passat. I quan a poc a poc s'ha posat en plaça l'història, com aquí sí que m'he posat a escriure amb l'ordinador, evidentment, ara tothom fa així, i això m'ha pres més d'un any, un any i mig. Feia pas només això evidentment.
2: Quan parles del passat, doncs hi ha una certa nostàlgia.
3: Sí.
2: I també el blues és nostàlgia.
3: Sí, exacte. És possible que el blues m'hagi influït, en tot cas, per l'esperit. Però, sobretot, el que he volgut és guardar... En fi, deixar per escrit, encara que sigui d'una difusió modesta, volia deixar per escrit un munt de coses que he viscut personalment o que he sentit a dir o situació on m'he trobat del meu passat, sobretot de la meva família. Doncs que precisament
2: és de Prada.
3: És a Prada que s'ha passat fins a l'edat adult, si la meva vida era a Prada, tot i que vivia a París, venia a les vacances, en bref. I doncs tot això per dir que el procés per tornar a això ha durat un any i mig d'escriptura.
2: Entrem al que hi ha dins del llibre, ja ho has avançat una mica. Tenim una part que és la realitat, els fets, o en tot cas la geografia local del Conflent i de Prada, i després una part nombrada.
3: Sí, m'he inventat una història a base de quatre personatges. Aquests personatges, cadascú escriu en primera persona un capítol del llibre. Hi ha tres capítols. Doncs en primera persona, és com una autobiografia curta o uns apunts personals o un dietari que escriuen una dona i dos homes. Capítol 1, 2 i 3. I en aquests tres relats surt un quart personatge que no escriu ell, però que és present als tres relats, i aquest personatge és malalt i els tres altres es cuiden d'ell, per dir-ho així. Doncs és una història sobretot al voltant de l'amistat. L'amistat, la manera de dedicar-se a ajudar algú que està en un procés de patiment, doncs, és ajudar-lo. Doncs, això és la base, però tot això es passa a Prada. Doncs, els personatges són totalment inventats, no existeixen.
2: No existeixen i no han existit.
3: I no han existit tampoc, però tot això l'he escrit a base coses reals, coses que han passat. Doncs cada personatge li és una mica com un... O, si, va, si un calaix de sastre potser és exagerat, o un patchwork. Cada personatge té petits elements...
2: Reals.
3: Que han existit, més o menys, perquè després l'escriptor també broda.
2: Sí.
3: Sobretot
2: que
3: això.
2: Que la seva llibertat d'escripció.
3: Voilà, exactament, és una llibertat total. Però és veritat que la major part de les coses que descric, sobretot la part que es passa a Prada i al Conflent, i també un poc a Perpinyà, és a base de coses viscudes, però trossets barrejats. És pas la vida de ningú que ha existit, això segur.
2: I Prada és una Prada d'abans.
3: És la Prada d'abans.
2: Que descrius.
3: És la Prada de la segona meitat del segle passat, doncs de la postguerra mundial fins avui dia, fins al canvi de segle, o fins i tot fins ara. I és el Prada que ha molt canviat, que per mi és ple de nostàlgia. Encara vinguent aquí, m'he parat a mirar al principi del carrer de l'Hospici, intentant de mirar, perquè de casa vostra es veu la casa on el meu pare...
2: Sí, estem molt, molt veïns, eh?
3: El meu pare ha nascut aquí,
2: sí.
3: a 50 metres d'aquí. Una anècdota que explico en el llibre, que explico un personatge en el llibre, és que ha viscut l'avió anglès que s'ha estavellat al Canigó, i doncs jo, passant aquí fa 10 minuts, com en el llibre, he donat un cop d'ull a dintre del pati de l'Hospici, i em recordo, perquè això l'he viscut personalment, tots els taüts alineats dins el que era el pati de l'Hospici a l'època, no?
2: Sí.
3: I en particular els 3 o 4 petits taüts que m'havia marcat això per la vida,
2: sí, sí.
3: Dels infants.
2: Dels infants, que sabia.
3: És terrible. I doncs hi acabo de passar. Doncs, és veritat, tot això és nostàlgia. És nostàlgia.
2: I és una Prada que, tot i així, ha canviat molt.
3: Ha canviat moltíssim.
2: Com altres llocs.
3: Sí, com altres llocs, evidentment. Jo em recordo el carrer, bon, encara el carrer Jaurès és bastant viu, però hi ha uns carrers que han completament canviat.
2: Carrer dels Marxants?
3: Sí, els carrers Marxants no en parlem, perquè hi havia un tabac, un pastisser, el molí que venia, el carbó, en fi, tot això ha canviat.
2: I el teu barri també ha canviat molt, hi havia molt ambient en aquest barri entre el carrer del Perú, que és el carrer del Peiro, cal dir que no té res a veure
3: amb
2: el país, el carrer de l'Hospici, el Torró, tot això, hi havia vida.
3: Sí, sí, bé, encara fa pocs anys jo venia al carrer de l'Hospici a casa del meu oncle. El meu pare, doncs, hi ha nascut. Jo em recordo on hi ha la font, hi havia un fuster aquí. Sí, tot ha molt canviat. I sobretot, personalment, jo de les meves dues famílies, materna i paterna, cadascuna tenia 4 fills, els meus pares i oncles i ties, i d'aquests 8 personatges no n'hi ha cap que ha viscut a Prada. Tots han marxat als anys 50, 60, 70. Tothom ha marxat, que és això que és nostàlgic, també.
2: I això surt al llibre, perquè el que surt al llibre segur és la retirada, que també us heu fet important, tant per Prada com d'altres llocs de Catalunya Nord, però aquest exili dels catalans del Nord cap va més a França endins.
3: Sí.
2: Es contempla el llibre?
3: Doncs jo explico algunes anècdotes que ho he sentit. En fi, bé, torno a insistir que és una novel·la, sí, sí, és una història inventada, amb personatges inventats, però, evidentment, hi ha coses com, per exemple, sí, com sobre la coses que, o que he viscut o que he sentit a dir o que han passat a la meva família sobre els refugiats, sobretot el mestre Pau Casals, menys, però també un poc Pompeu Fabra, i són coses que segurament han marcat Prada en aquests moments. Potser que és també una de les raons que, per exemple, amb la família Gual hi ha hagut després la Universitat Catalana. Suposo que Prada, malgrat tot, encara que hi ha una gran distància ara, sobretot el tema dels refugiats, però segurament que aquesta gent han marcat Prada més que una altra ciutat o poble, de, fins i tot Perpinyà, de Catalunya Nord.
2: Bé, Carles Serrat, moltes gràcies. Recordem el títol del llibre, Canigó Blues, de Carles Serrat, a les edicions Calígraf. I bé, vols afegir alguna cosa sobre el llibre?
3: Només diguem que és una ficció, és un relat, una novel·la, però que a dintre la gent que té sensibilitat pel Conflent, per Prada, pel Canigó i la muntanya, perquè hi ha també excursions i coses així, hi trobarà petits elements, potser també com jo, nostàlgic o de souvenir.
2: Carles Serrat, pensava que anaves a cantar souvenir.
3: Veuràs la cançó.
2: Carles Serrat, moltes gràcies i fins una altra.
3: Gràcies a tu.
2: Adéu.
1: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.

Ei, potser el nostre incendi a cendra, perquè tardes quan contestes. No sé si així et defenses, però no ho vull fer tan bé. Si et dic t'estim, ja no em sents, alçaré la veu.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Avui som el dilluns 24 d'agost. Ràdio Arrels, bon dia. Ens pensàvem que les temperatures màximes passarien aquests dies per sota dels 30 graus. Doncs no, màximes encara de 33 graus aquesta tarda al Vallespí, al Rosselló, a les Corberes, 32 al Conflent, 22 graus de màxima a Cerdanya i al Capcí. Demà dimarts començarem el dia amb unes temperatures mínimes de matinada de 20 graus a Perpinyà, 18 a Ceret, 17 a Prada, 12 a Formiguera i a Sallagosa. La tarda, amb sol a tot el país, 21 graus al Capcí, 23 de màxima a Cerdanya, 29 graus al Conflent, Vallespí i al Rosselló. I dimecres continuarà el sol, però tornarem a veure temperatures màximes per sobre dels 30 graus, 32 graus a Prada, Ceret i Perpinyà, i fins a 24 graus a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 24 d'agost del 1963 s'atorga el primer premi al millor disc en català. Aquest primer guardó va ser per al Josep Maria Espinàs amb l'àlbum Canta Brassens, publicat

0: Era La pregària, una cançó de Georges Brassens, interpretada i adaptada en català per Josep Maria Espinàs.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Luca, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè podre menjar gelat i anar a la piscina.

0: Una hora 100% en català.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses

mai més. I mentrestant passa aquest 900 i en el teu cos descamisat ho sents i et plantes dret tota la nit pensant en tots els llocs que has vist, pensant en

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

una ratafia, o bé fer-hi un tas de canapés amb essència de bolet del dimoni. Hom, a més d'intentar seduir sense èxit la noia de la barra, hi sol recitar els clàssics, explicar sopes de duro, practicar free jazz amb reclams de xeremies eivissenques, i no cal dir-ho,

Per tant, cal dir, la reina és més vella que la donzella. Però no, la reina és més vella que la serventa. Dir, però, la reina i la serventa són molt velles,

0: seu jutge. El rei i el seu jutge estimen de debò. I així, successivament, hom pot fer comparacions a semblança d'aquestes.
1: A l'àrea vola bona sort,
0: cagar-se amb el rei, per exemple,

0: Radio Arels, a Tuí, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Cameles, 95.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

dia tots aixem i morim. Cada estona és nova, per això no ens adormim. L'emoció que et cega, de segur t'arriba al cor. Viu la vida simple, pas en l'aire, sense pressa ni temor. Una passió cultiva sort, la sort que et troba amor. Un amor que porta joia i floreixes donant color. L'amor és vida perquè cura tot dolor. La vida és vida perquè

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Molí de Vent de Perpinyà, escolteu Ràdio Arrels
1: al 95.
2: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

pell de llop. La nena està corrent pel camp, la porta oberta, bat a bat.

Ocho Magic amb Bruixet. Per volar amb un tuvia i veure el món en revoltat. Si tingués

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

Quan ella arriba a casa de treballar, a ell se'l troba sempre allí, al davant de la pantalla encesa. Està xerrant.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Radio Arrels.
2: A la Cabanassa, 93.1. Yeah!

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: fossis la llum de la carena.
1: Si baixessis, series mon marit.
2: Si pugessis, ma joia fora plena.
0: Si sabessis el mar com
1: si veiessis la llum de la carena.
2: Si baixessis, series mon marit.

0: del mar com
1: si és veiessis la llum de la carena, si sabessis el mar com és bonic, si pugessis, ma joia fora plena.
2: Visca la terra!
3: Lliure!
4: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

Era pas gaire tard per no veure-hi massa clar. No caminava, em gronxava per la cera del carrer. Sols una moneda dringava entre els meus dits bruts. No valia pas gaire...

cor. Quan seré massa cansat, que la vida m'haurà enfastigat dels seus turments i dels seus plers, un bon matí me n'aniré.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: A Canet, 90.

Radio Arrels, a Codalet, 95.5.

no sé si toca molt. Més un ses batallades com batement d'un cor. Del cor del nostre poble, del cor de la meua terra, que em diu no te'n vagis, fill, no passis la serra. La vila és maleïda com l'ullam, com la guerra. La fulla que l'escolta tremola i pensa, tremola su la branca que hi canta el pinçà. Ditxons aquesta fulla que el país restarà. Quan partirem nosaltres cap a terres llunyanes, portant la nostra pena per viles i per planes, pensant en la dolçura d'una font catalana, de la passada vida guardaràs tu el record. Figuera que t'amagues al fons del meu or. Com toca la campana, com toca el meu amor. No sé si toca glòria, no sé si toca amor.

Si aquest meu rostre mostra els signes de l'edat, d'aquí un temps veureu que el vostre no serà més ben tractat. Marquesa, si aquest meu rostre

coses les destrossa com hi ha món. Marcirà les vostres roses així com m'arruga el front. El temps les més belles coses les destrossa com hi ha món.

Respon marquesa, tanmateix. Tinc 21 anys i bona estrella, i mentrestant que et folli un peix. Tinc 21 anys i bona estrella, i mentrestant que et folli

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.